0: Hola a tothom, benvingudes, benvingut a un altre episodi de Maquetes, el vostre programa de música guapa, guapa, a Ràdio Fars, a l'Àrea Cultural de Menorca. Jo sou en Pedro, vosaltres sou gent collonuda que escolta podcasts bons i que escolta Ràdio Fars, i sou gent guai. I res, avui tenim un episodi un poc diferent, avui no hi ha entrevista, avui és un poc d'aquests episodis que faig quan tenc poques ganes de currar, i aquest crec que m'he superat. Estic aquí de vacances, vacaciones en Menorca, i res, tenia molt poques ganes de feina, i com que hi ha aquests premis, aquest premi Natàlia Sans, que dissabte donant Ràdio Fars, bueno, Dones Fars Cultural a Fornells, s'han anunciat els quatre finalistes, que són Dàlia, Berlat, Ses Vistes de Montgofre i Fornaris, quatre grupassos de gent jove que fa coses guais i ben diferents d'unes de les altres a Menorca avui dia, que fan temes propis, temes seus, que xerren de les seves experiències i de les seves idees i les seves mogudes. I res, aquestes quatre lletres estan seleccionades, els jutges decidiran quina sa que es mereix aquest premi, però bueno, totes quatre són lletres guais, cançons guais, de gent guai, i que han estat prou guais per ajudar-me a fer aquest podcast, que els he demanat que m'afeguessin un àudio cada un representant de cada grup, xerrant una mica d'aquesta cançó que presentaven, i res, tots quatre han contestat ràpidament i m'han estalviat la feina d'armar un podcast. Res, aquí, pues, per aquest ordre, seran primer Dàlia, després Ses Vistes de Montgòfora, després Fornaris, després Berlat. Us explicaran una mica com va sorgir aquesta cançó, o bueno, el que ells vulguin sobre aquesta cançó, i després escoltarem aquestes quatre cançons nominades. I res, a disfrutar, i ens veiem la setmana que ve, que el proper dilluns sortirà l'últim Maquetes d'aquesta temporada. Ha estat una temporada molt guai, i res, però ara ja serà la setmana que ve, us deixo amb aquesta gent guai de Menorca i aquestes cançons guais que estan nominades en el Premi Natàlia Sans. Visca la música menorquina i visca Ràdio Far, i ens veiem prest.
1: Hola, bones, sóc en Joan Jusserra, guitarrista de Dàlia. Rutina és una cançó que xerra d'una època d'ansietat des d'un punt de vista personal, emprant el sol que cada dia surt i es pon com una metàfora. Una manera de dir que l'únic que es pot fer a vegades davant l'ansietat és aguantar fins al final del dia i en sol demà tornar a començar. La podeu escoltar en el nostre darrer EP a través de totes les plataformes. Moltes gràcies a Es Far Cultural per nominar-nos i a tota la gent que ens ha votat. Amunt la música i la cultura!

Ei, oh, sóc en Sepe de Berlet. Mira, pues Formigues i escarabats és una cançó que vaig escriure fa 3 o 4 anys i que forma part del nostre darrer àlbum, Por ahí d'Oliga. La vaig escriure com un regal de 30 anys a un amic i veí de tota sa vida. Ara ja no mos veiem tant, de fet no vivim allà mateix. Però ell i el seu germà eren dels meus millors amics quan eren petits i sa cançó és un homenatge a sa infància. Resulta que aquests amics tenien una croada personal contra les formigues perquè es menjaven els escarabats i ells dos adoraven els escarabats. Així que, bueno, van destrossar més d'un niu de formigues. En fi, eren molt petits. Però la qüestió és que vaig agafar aquesta anècdota contada des del punt de vista de les pobres formigues com a punt de partida per fer la cançó. Tot i que el tema és un poc macabre i tràgic, la composició de la cançó, en qualsevol cas, havia de ser còmica aquí i divertida perquè al final xerra d'un fiasc que estan jugant. I, bueno, aquest és un poc el contrast de la cançó. I després, finalment, torna a un to més solemne a les tornades de la cançó, fent un poc una cloenda més melancòlica i d'enyorança cap a la infantesa i cap a aquests amics que ara ja mos veiem tant, de tant en tant. Esperant que vos agradi.

0: Hola, sóc en Borja, de Servicis de Mongofra, i estem molt contentes que la cançó de Chapes hagi sigut seleccionada com a finalista pels Premis Natàlia Sans. Moltes gràcies a la bona organització de Ràdio Far i també a totes les persones que us heu votat. Us agradaria posar un pot de context d'aquesta cançó, però bueno, tampoc podem fotre aquí la xapa i explicar de què va, perquè el guai és que cadascú l'escolti i la senti diferent. Però aquesta cançó sí que per nosaltres és molt especial, perquè és l'inici d'una segona etapa de Servicis de Mongofra, a través de la qual vam fer aquesta cançó i a partir d'aquí van sortir totes les que hi ha a partir del 2024. I després perquè aquesta cançó és la segona part d'un tema que a vegades coneixeu, que es diu Crisi de Valors, que és un tema, jo crec que és el més reivindicatiu que tenim, que vaig fer quan tenia 17 anys i volia compartir un esperit revolucionari, no?, a través de la música. Va passar el temps, la cançó aquesta va formar part de les primeres cançons de Servicis de Mongofra i bueno, i al final cadascú viu coses diferents, tothom pensa un poc diferent respecte a quan tenia 17 anys, i però així tot crec que queda clar amb la cançó que nosaltres pensam que la música és una bona eina per reivindicar causes, per remoure consciències i que ens agraden les cançons amb missatge i amb lletra. I també el que queda superclar amb aquesta cançó és que tot i que hagin passat molt d'anys i personalment a Servicis de Mongofra hi ha gent que fa 10 o 11 anys que vivim fora de Menorca, quan anava a fer una cançó i tenim la pàgina en blanc i començam a escriure, el primer que se mos ven al cap són els paisatges, és les olors, és els colors de Menorca. I això crec que és molt guai perquè hi ha un moment que ja no saps si és d'aquí, si és d'allà, però sempre te queda aquesta cosa de Menorca dins teu. Res, esperant que vos agradi molt i vos animam a venir a tots els concerts que farem a la pista de Mongofra aquest 2026 i tenim moltes sorpreses noves que mos fa moltes ganes a començar a anunciar i a mostrar. Vinga, una abraçada.
1: Una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

som hereus d'una cançó, som la mà contra els marets, som cultura i tradició. Mira el cel i escoltes vent, que me fa sentir gelós, d'una terra que m'estimi, d'una gent que tant enyoris, d'un sistema tan pur.

0: Ei, hola, bones, com estàs? Far Cultural, Pedro, què tal? Bueno, mira, res, això va començar arrel dels col·legues de Plom, aquest disc compartit que vam fer, Split, Levium Armorum, per part nostra, i just havien acabat de treure Tarot, que ha estat el nostre segon disc, i mos va agafar un poc en pilotes, no?, perquè no teníem res més gravat, havien acabat de treure el disc, i mos va agafar en ple estiu, que és el moment en què patim des de fa uns anys ja aquesta gran invasió per part dels turistes. I, bueno, això, un poc a correcuita vam decidir gravar aquestes quatre cançons i va sortir aquest disc.
1: Vam treure el concepte que nou de neodominació, no? Com si el turisme fos la nova dominació a Menorca, no? I també impulsada per grans terratinents francesos. I la idea que vam tenir és, primer de tot, crear una cançó que es diu Neodominació, un pop de crítica a tota aquesta història del turisme, de Menorca talaiòtica com a marca turística, com a patrimoni de la UNESCO, que ho dissimulen amb història, però que al final és per fer propaganda d'una Menorca idíl·lica. I bueno, i mos vam plantejar de com els nostres avantpassats havien confrontat i altres invasions, i va sortir els foners de les Balears que bueno, havien estat lluitant durant molt de temps perquè no fos invadida Menorca per part dels romans, i bueno, pues rebien en aquests enemics amb pedrades, amb fones, i d'aquí surt un poc la idea de recuperar la idea dels talaiòtics, de la defensa, de l'autarquia, i mos arriba a les mans un estudi que es deia Pentinar sa mort, que es diu Pentinar sa mort, un estudi històric sobre rituals que es feien a la cova d'Escàrrec durant la mort dels avantpassats. I bé, pues vam decidir fer un homenatge poètic en aquest estudi històric, i d'aquí surt el nom Pentinar sa mort, es diu igual que s'estudi, i vam intentar donar-li la volta i emprar unes paraules més com nosaltres ens imaginàvem que això estava passant dins les coves. Les coves com un espai de liminalitat entre la vida i la mort, entre els més enllà i els nostres avantpassats, i em semblava superguapo, no?, aquesta imatge d'un talaiòtic pentinant en el seu pare o en el seu avi mort amb uns tints de color vermell. I com veus, pues és un disco conceptual en què recuperam un poc tots els nostres avantpassats i la nostra història per reivindicar-la i donar-li les gràcies per haver resistit i per haver deixat una Menorca com la que hi ha ara. I també plantejant-nos nosaltres què fer i cap on anar i com lluitar per defensar la terra, per evitar aquesta invasió turística i aquesta massificació que cada vegada ens fa estar més desconnectats de Menorca.
0: Estic molt contents també de que ens hagueu nominat i que aquesta cançó, pues, l'hagueu tingut en compte. També veiem que altres grups, altres persones també estan fent una mica de crítica, no?, a través de lletres, de cançons, i bueno, això, esperem que us agradi i moltes gràcies per comptar amb Fornaris.

juliol de 1644. Les campanes de l'O a Rabat ho tocaven. Perquè en solla desllot dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, un momenton jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, un xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, que el que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

história cada dia diferente. Camandura daqui, quan ja sigui por. Camandura d'aquí.

ben cher dins aquest món. Com es peixo en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc segons qui no fa.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí, sí.
0: Sí, i té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja aprenem.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofan. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs.
0: Sí, m'haig sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envia mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Després d'un 20 minuts.
1: No he començat encara en sisè. Encara no he començat aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
3: Ostres.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Sí. Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, sí. Amb vela geminada i amb accent a seguir.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel...
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns-us, d'acord? Arrencam, no?
2: Ha
1: trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen 2017
2: ja. Ara, 2008.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per fer diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixecar llina...
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian...
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen... Xx". També allà anava a ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver, de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? No, que no t'escolto.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord?
2: No sé si et sent.
0: M'ho sobreviu 10, quan m'ho referim a un ésser...

0: es plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en dur.
1: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga fem lo dels bons
2: de descompte.
1: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
0: Bo.
1: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
1: Continua. És que no és bo.
2: Però, si és un, també és bo.
1: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
2: 10 euros.
1: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrada que ens tragui. Perdona, sí, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan ens referim a vellositat. Exacte.
1: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Efectivament.
0: Que quan ens referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
2: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ets a saber, eh?
1: Sí, bien, bien, Cristian, bien.
2: No, no, veig bé.
0: En du i mig a la meitat, crec. Sí, bueno, estem
2: ja... N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
2: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
1: Sí, sí.
0: Pere punyetes. Eh?
3: Pere punyetes.
2: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
1: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellano a si mismo sí que en du.
1: A mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
2: Ja, no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
1: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
2: Ja. O escrius castellà, tu també?
1: Sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca, eh? Sí. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics, es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ens referim a sol per en terra, una setmana abans...
4: Es guardava no en secret amb metralladores allà. Jo,
2: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el diacrític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
1: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el diacrític. Són, desverb ser, també el manté.
4: Et són, va accentuat.
0: Sí, et són, va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
1: Vale.
0: Té, desverb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en du.
1: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan un xerro de vos,
1: sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
1: Vale.
0: Ja està, mireu que fàcil.
1: T'ha tirat, jo.
0: Jo també, jo, tots són avantatges, tots demà? Són avantatges.
2: Bé, ho aclarirà. O no?
1: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
1: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
1: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
1: És que, no saps que és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No. Cop amb accent sí. És un floc.
1: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Cristian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc desverb ser, que clar, com que són en
1: du, que és
0: en du.
1: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
2: AdSoc ja no, no s'ha de posar.
0: AdSoc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius Som, perquè Som és correcte com a primera persona singular.

0: I és correcte com a primera persona plural. Jo si tu deus dir jo som, jo i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
1: Jo estic moltes coses, el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure
2: una cançó.
1: Com per exemple...
2: Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà a tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
1: Gràcies, Cicè. Més amb accent.
2: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No són hores.
1: Som a Menorca, fa molta calor, molta humitat. La veritat és que es nota.
2: Ja està.
3: O sigui, la manifestació artística que es coneix avui en dia com nois, bueno, avui en dia ja des dels 90, però com nois, també un polèmic nom, al final, aquesta saturació de so i de diferents sons, i al final és com un èxtasi.
1: És molt gustós.
3: És molt gustós, realment.
1: Clar, si t'hi deixes
3: clar,
1: amb tu.
3: Sí, clar, exacte. Sí.
1: Clar, que també és veritat que és molt intens.
3: Hi
1: ha persones que els provoca rebuig. Sí. En un concert es va passar que una persona va marxar perquè tenia un atac d'ansietat.
3: Sí, doncs va, sí, vull dir, clar.
1: Però és perquè també, molt gustós.
3: Clar, això també connecta el nois, o Serranou intensa, també connecta molt.
1: Serranou interna.
3: Interna, no? Exacte, també connecta molt amb Serranou interna, no? I clar, això també te remou molt.
1: Te renou. El renou te remou.
3: Sí. Vull dir...
1: Ah, hasta aquí todo, amigos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, aixecau el podcast.

0: hi ha una cosa també que quan són petits...
1: Ui,
0: petites,
1: sí!
0: Treballem molt amb el so.
1: És que
0: juguem
1: les criatures, totes les criatures són artistes sonores.
0: Jo me'n recordo amb el meu germà petit, que jugàvem i fèiem explosions i batalles i molt de so i jo què sé, saps?
1: I molt del que després es converteix en llenguatge contingut.
0: Exacte!
1: És repetició de sons.
0: És repetició de sons.
1: I ja no només quan aprens a parlar, eh? És que ahir estava a l'avió, venint cap aquí, Menorca, sa Roqueta, i hi havia un nin de, jo què sé, 7 anys, no? Així. Bastant molest, eh?
0: Sí.
1: Per què no para de fer soroll?
0: Sí.
1: Però era com repetir una paraula i la repetia amb diferents modulacions.
0: Sí.
1: Clar, no està, ja no era la paraula allò, era la modulació. El que li interessava a aquella criatura era el so.
0: Era el so,
1: no
0: exacte.
1: La paraula.
0: Sí.
1: No la paraula com a eina comunicativa. Estava fent soroll.
0: Sí.
1: Ui,
0: exacte.
1: I també un altre any aquí, a la platja, un dia que vaig anar sol a la platja amb la bicicleta i hi havia una nena amb el seu pare i la nena jugava a l'aigua, no? I el pare la vigilava i fot tants crits.
0: Ai,
1: però no era com, ah, no,
0: ja.
1: Anava fent tot de modulacions. Una creació sonora brutal, la tia. Ja. Brutal.
0: És que això és molt interessant. Experimentació sonora, perquè hi és.
1: Hi és molt.
0: Hi és molt. Jo me'n recordo també quan era petit, m'agradava tapar-me les orelles,
1: sí.
0: Les mans, i cridar molt.
1: Sí.
0: Quan els pares tornaven locs.
1: Els braves, els
0: pitjors. Què li passen a aquest suara? I és clar, i jugues amb això, saps? És la primera experiència amb un filtre.
1: Bueno, quan estàvem al sonar...
0: Sí, exacte.
1: Te recordes que estàvem també en un dels concerts, jo em vaig tapar poc les orelles, perquè estava poc agobiada, i era com, que guapo, i vaig començar com...
0: Sí.
1: A intervenir sobre el que sentia, tapant-me i destapant-me un ritme en un altre.
0: Clar, exacte.
1: I
0: és una experiència molt interessant, això.
1: Clar, o sigui, això és...
0: Veus com...
1: Estàs alterant el so.
0: Sí, estàs alterant el so.
1: Estàs alterant el so.
0: Sí, estàs alterant el so.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Jo sóc en Cristòfol Pons i actualment estic realitzant el programa Càpsules d'Art a Ràdio Far. M'agradaria destacar que allò més important que suposa per jo fer el programa aquest és lo increïblement profitós que ha estat per jo com a persona fer aquest programa, ja que he pogut aprendre moltíssim de les persones que he anat entrevistant, gaudint de la seva conversa mentre fèiem el programa, però poguent investigar i indagar sobre el seu treball mentre es preparava les preguntes. Voldria destacar el caràcter humà de les persones que realitzen l'art i la cultura en el nostre territori, Menorca, però arreu dels globus.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de les tres que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
2: Època de muda.
3: Capítol 27. Turisme estressat.
1: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí. Potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, És bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i cap.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altra, pensa nou de cada

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

0: sempre el sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per hi

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

La seva estora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Ses parets tortes de calç

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins al darrer dia de febrer. Aquest calendari comprèn mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en la inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mar. Canvi de compàs.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimats fills de Troy, Michigan, la vostra bibliotecària m'ha demanat que us escrigui explicant que són per jo les biblioteques.
2: A principis de 1971, amb un esforç per atreure la major quantitat possible de joves a les instal·lacions, na Marguerite Hart, bibliotecària infantil a la biblioteca pública, que tot just havia estat inaugurada a Troy, Michigan, va escriure a diverses persones notables amb una sol·licitud: que responguessin, per favor, amb una carta dirigida a nos fiets i fietes on expliquessin els beneficis de visitar una biblioteca. I hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Comencem Epistolari Express, un podcast de Radio Far creat i produït per en Xec Pons i en Andreu Llamburu.
1: Una biblioteca és moltes coses. És un espai per anar, per protegir-se de la pluja. És un espai per anar si vols seure i pensar. Però, particularment, és un espai on viuen els llibres i on pots posar-te en contacte amb altres persones i altres pensaments a través dels llibres. Si vols saber qualsevol cosa, troba't informació en els llibres de referència: diccionaris, enciclopèdies, atles. Si t'agrada que t'expliquin històries, la biblioteca és el lloc més indicat. Els llibres contenen la majoria dels secrets del món, la majoria de pensaments que han tingut homes i dones. I quan estàs llegint un llibre, tu i l'autor estàu tots sols, junts, només els dos. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan no et sents bé o et sents infeliç, perquè allà, en un llibre, pots trobar alè i consol. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan te sents desconcertat o indecis, perquè allà, en un llibre, pots trobar la resposta a les teves preguntes. Els llibres són una bona companyia tant en els moments tristos com en els feliços, perquè els llibres són persones, persones que han aconseguit sobreviure amagant-se entre les tapes d'un llibre. E.B. White.
3: Erudir los sinónimos, que tiene la desventaja de sugerir diferencias imaginarias.
4: Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado después, y después bermejo, y después punzó, y después encarnado.
2: En White, per qui no el coneixeu, va ser un conegut escriptor nord-americà que va escriure una popular guia d'estil per a escriptors. Però també ha estat conegut per escriure llibres infantils. Però segur que ja vos sona més si vos dic que ell és el creador de Stuart Litter i de la pel·lícula de la Taranyina de la Charlotte, totes dues portades en el cine. Ell va ser un dels que va respondre amb una curta però màgica carta a les plegàries d'aquella bibliotecària. Aquests dies, pensant un poc què podíem compartir amb vosaltres, mos hem adonat que són dies propers al 24 d'octubre. I aquí, dins l'estat espanyol, et celebra el Dia de la Biblioteca, la qual cosa mos ha semblat una celebració ben polida. La iniciativa es va donar al 1997, de mans de l'Associació Espanyola d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil, la qual va tenir suport del Ministeri d'Esport i Cultura. L'objectiu, com podeu imaginar, era visibilitzar la importància dels llibres i promoure la lectura dins la nostra societat, a la vegada que també se'ls feia un reconeixement a les tasques dutes a termes per bibliotecaris i bibliotecàries. I una oportunitat també de xerrar a les biblioteques. Per cert, coneixeu totes les biblioteques que hi ha aquí a Menorca? Les heu visitades totes? Hem de saber també que el 24 d'octubre no és una celebració per tot el món. Depèn d'allà on et trobis, el dia de les biblioteques es celebrarà un dia o un altre. Però aquí, per què el 24 d'octubre? No existeix una certesa, però gairebé totes les fonts consultades mos porten directe a l'incendi que va patir la Biblioteca de Sarajevo durant la guerra de Bòsnia-Herzegovina entre el 92 i 94. Sarajevo està envoltada de muntanyes i la nit del 24 al 25 d'agost del 92 va ser bombardejada. Una sèrie de projectils van ser disparats directe contra la biblioteca. Un fet curiós, i potser també un poc trist, és que, segons diuen, la persona que va donar l'ordre de disparar havia estat un gran assidu de la biblioteca, un professor universitari especialitzat en Shakespeare, que tot just va esclatar la guerra, es va convertir en el nombre dos del bàndol ultranacionalista.
5: Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna.
2: Aquell atac va destruir centenars de milers de llibres. De fet, potser heu vist una foto coneguda on hi ha un violoncel·lista tocant amb unes runes. Aquest era en Vedran Smailovic, qui va voler fer un acte commemoratiu i artístic en aquell espai tan sagrat.

Amb aquella destrucció van desaparèixer llibres únics i mai transcrits, però va haver d'altres que van aconseguir ser salvats just en els primers moments de l'incendi, gràcies a la feina duta pels empleats de la biblioteca que van posar en risc les seves vides i van començar a llançar llibres i documents per les finestres. Hem de saber que aquella biblioteca representava un punt d'unió i de trobada de cultures en una ciutat que va arribar a ser considerada com la segona capital de l'Imperi Otomà. Clarament, va ser un atac per borrar una part de la història. Avui en dia, i potser creieu que m'equivoc, però la meva sensació és que les biblioteques no reben la importància històrica que han tingut, ni tampoc el simbolisme que encara mantenen. Pensem ara en la Biblioteca d'Alejandria, un símbol en aquell temps que representava poder i que va jugar un paper ben important en el desenvolupament de la ciutat, que va acabar substituint Atenes com a promotor de cultura. A més, va ser una de les primeres biblioteques públiques, com l'entenem ara mateix, oberta per tothom, i que quasi va aconseguir posseir tots els llibres que existien en aquell moment. També va ser un espai de trobada entre intel·lectuals i erudits. Allà probablement es van desenvolupar tot tipus de teories que han anat sumant al coneixement de la ciència. Són així les biblioteques una mena de càpsules del temps, on s'acumula la memòria escrita, que qualque dia va ser oral, i que sempre està a disposició. Tot i que, bueno, és bé que sempre és una paraula molt ambiciosa. Doncs no podem oblidar que el poder, quan ha volgut censurar i fer callar el poble, una de les primeres accions sempre ha estat atacar espais de memòria, d'educació i de coneixement, entre elles les biblioteques. Però què seria de la història de la humanitat sense elles? Qualcú ha llegit Fahrenheit 451? Avui us recomano aquest llibre, perquè us feu una idea de com seria un món on els llibres estan prohibits i on existeixen els bombers, però aquests, en comptes d'apagar incendis, cremen qualsevol espai on trobin llibres. Una dada curiosa és que a l'escala de temperatura Fahrenheit, 451 correspon a 231 graus i aquesta és la temperatura on el paper dels llibres s'inflama i crema. Des d'Epistolari celebrem que existeixen les biblioteques i les considerem espais revolucionaris. Un cop més, duc aquí les paraules de la meva estimada Irene Vallejo, que fa poc publicava al Semanal del País un article arrel del Dia de les Biblioteques. I ella deia: "Després de segles de resistència, les biblioteques són espais, i no n'hi ha tants, on tothom és benvingut i acollit sense cobrar res. Aquest fascinant assoliment és fruit d'un camí ple de racons. Mai van ser espais tranquils. Ans al contrari, van ser territoris de frontera constantment atacats. Però amb intolerable atreviment, les biblioteques públiques acullen en el seu silenci l'algarabia de nombroses veus. Proposen un pacte que protegeix a totes les dissidències. Tenim dret a escollir allò que llegim, però no a imposar quins llibres escullen els altres." Quanta raó, Irene. Go get her, go get her. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Todas cojonudas.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'hora. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré a la puta una volta. Vas molt elefant?

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Gràcies.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Easy, easy. Easy. Easy. Easy. Easy. Easy.

Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre la signatura d'història.

A Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano ser aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc, cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim en aquesta mà de contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerra n'Andreu Llamburu. Mai us heu fet la pregunta que com és que hi ha cançons que podem escoltar infinites vegades i que mai ens cansem? O com és que hi ha llibres que llegim més d'un cop? O pel·lícules que hem vist tantes vegades que en sabem els diàlegs de memòria? Per què molts fiets volen escoltar el mateix conte un i dos i tres vegades i encara que se'ls sàpiguen de memòria, fins i tot t'arriben a corregir si no dius les paraules exactes? Què fa que una història, ja sigui en forma de cançó, en forma audiovisual, escrita, que és mil vegades narrada paraula per paraula, no s'esgoti mai, que mai ens cansi? Supòs que en tots els casos, i saltant massa part científica, està relacionat amb que ens donen respostes o ens xerren d'allò que potser estem vivint en aquell moment. Diguéssim que toca alguna part del nostre cor, que comparteix la nostra tristesa o alegria, o que ens dona esperances, que ens sentim identificats amb allò que s'està narrant, cantant o simplement estem veient. Com a narradora, molts cops em demano com he de fer perquè els contes del meu repertori no esgotin el meu públic, i més vivint aquí, a Menorca. Però és en les paraules del narrador Nicolás Buenaventura que sempre trobo resposta. Ell diu que el més important és que allò que s'està narrant a escena succeeixi davant dels ulls del públic, que les teves paraules es converteixin en imatges per a aquells que escolten. A més, si hi ha una cosa màgica en els contes, és que quan són narrats es converteixen en una experiència única. Un conte mai serà narrat completament igual dues vegades. El nostre record de la història cada vegada serà diferent. Les paraules que emprem, també. I potser algun dia estem més divertits o improvisem més o el públic participa més. Qui sap? Voltros sou dels que narreu històries o preferiu que us les contin? Heu crescut amb contes? Tornant a les reflexions del Nicolás Buenaventura, ell diu que no és el mateix créixer amb contes que créixer sense ells. Aquells que sí ho fan, creixen amb la idea de que el petit pot vèncer el gros, que per fosca que sigui la nit, tornarà a sortir el sol, que hi ha una oportunitat per a cada ser humà a la vida. Qui creix amb contes, creix amb paraules, i com més paraules, més idees i més pensaments. No es pot pensar allò que no es pot anomenar. I segons l'autor, qui creix amb contes, compta amb més alternatives per fer front a les dificultats i un nombre major de mirades per avaluar una situació. Què en penseu, vosaltres? Avui us duc un recopilatori de contes breus, amb una mirada diferent sobre històries que ja coneixem, o més que històries sobre protagonistes i personatges que ja són coneguts. L'escriptora és una dona de paraula, una dona que viu entre elles i que té una capacitat per enllaçar-la sobre el paper d'una manera increïble. Ella va ser mestra i amiga mentre vaig viure a Medellín. Va ser qui em va submergir en el món de l'escriptura creativa i a més d'una ens va obrir portes per començar el camí de la narració. Maria Teresa Agudelo. Ella és escriptora i té un llibre que s'anomena Catàleg d'homes, on arreplega un conjunt de contes escrits amb molta poesia, humor i un poquet de sarcasme. En les seves paraules, vaig per la vida col·leccionant homes per convertir-los en històries. Els col·lecciono amb la mirada, amb el record, amb l'oïda, amb la imaginació, amb la paraula. Avui els contes potser tenen una mirada un poquet més adulta, però res que cap infant, cap adolescent no pugui escoltar. Desconnecteu al món real. Donem pas a la paraula narrada, llegida, compartida. Va, mariners, marineres, obriu el cor i ses orelles, que el conte ja és aquí. l'estrany cas del doctor Jekyll i Miss Hyde. Des que era adolescent, el doctor Jekyll va començar a sentir que qualcú més es removia pel seu interior. Cansat de lluitar contra si mateix, un dia es va tancar en el seu laboratori amb un mirall, una bossa amb roba i alguns pots amb diferents medicines. Durant diverses setmanes es va negar a sortir. No va voler rebre ningú i va demanar que si li duien menjar el deixessin a la porta del laboratori, ja que no volia ser vist per ningú. En Poole, el seu majordom, explica que el sentia caminar dia i vespre amb nerviosisme i que un vespre el va escoltar plorar. Quan va sortir transformat en la senyoreta Hyde, tothom es va horroritzar. Els seus amics el van abandonar, el van tildar d'immoral, antinatural, el van tildar de monstruós. La soledat de Nadonis. Nadonis es va mirar al mirall i va descobrir noves canes. Va repassar amb els dits les arrugues que solcaven el seu rostre. Va contemplar les seves parpelles caigudes i la seva mirada cansada pels anys. Va veure com entre els seus llavis apareixia unes dents opaques i gastades. Ara ja ets lliure, es va dir a si mateix. Per fi podré ser estimat. Les promeses d'en Peter Pan. Amb tuf de ron a la boca i un ram de roses a la mà, Peter Pan es va colar aquell vespre per sa finestra d'Anna Wendy per suplicar-li: «Torna amb jo, per favor, necessit del teu amor i dels teus contes. Des que vas partir no he pogut tornar a dormir. Et prometo que no tornaré a comportar-me com un fiat. Em posaré a fer feina, seré més responsable. Participaré de les tasques de la casa. T'ajudaré a cuidar els infants. Tindrem més sexe i deixaré de barallar-me amb el capità Garfi. I promet que posaré una campaneta en el seu lloc d'una vegada». «Mai més», va dir Wendy amb la fermesa de qui ja s'ha cansat d'intentar-ho tot. I el va enviar a volar. Els gelos d'Adonis. Nadonis cerca en el seu ordinador una foto pel seu perfil de Facebook. D'entre els seus àlbums de joventut, escull una on es veuen els seus músculs forts i broncejats, la seva pell tersa i la seva abundant cabellera. Després, revisa les darreres publicacions d'Anafrodita i repassa els àlbums on ella s'exhibeix amb cadascú dels seus amants. Ha estat tan preciosa com sempre. En el rostre arrugat de Nadonis apareix una ganyota de ressentiment i amb una veu tremolosa xiu-xiueja: «Mala truja». La retrobada d'Ulisses i Penèlope. Al retrobar-se, després de 20 anys, n'Ulisses i na Penèlope van descobrir que ja no eren els mateixos. N'Ulisses havia comprès que la seva felicitat no estava a Ítaca, sinó a la mà, en el viatge, en l'aventura, en l'adrenalina de la guerra, en les relacions lliures. Na Penèlope es va reconèixer insumissa, independent, lliure, artista, i va reconèixer que amb l'absència del seu marit havia començat a sentir atracció per ses dones. Res estrany després de presenciar el repugnant comportament dels seus pretendents. Però hi havia una cosa que tots dos conservàvem: sa intel·ligència. Així que, després d'una conversa madura i civilitzada, es van dir adeu amb una forta abraçada.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa en

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar, bueno, com una història quasi màgica, i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot, perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar-lo, m'he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

La calcinera. Capítol 4. Una altra feina domèstica. Com hem sentit en el transcurs d'aquest podcast, la calç ha niuat a Menorca quasi des de l'arribada dels primers pobladors, més concretament en els rituals d'enterrament d'època talaiòtica. Hem sentit també construir el forn de calç i el xiscle de la pedra ensacramada. I una vegada blanca, intensa, transformada en calç, hem sabut dels seus usos. En aquest i el pròxim capítol de la calcinera, ens aturarem en l'ús més habitual de la calç i que dona color a l'illa de Menorca, el costum d'encalar o emblanquinar les cases.

0: Així com la mirada històrica de la calç es gira fins al punt de fuga de la prehistòria menorquina, amb el costum d'emblancar hem de fixar la mirada fins a l'època musulmana, un costum que ja no s'abandonarà fins als nostres dies.
1: En relació a la costum d'encalar, el qual jo volia fer especial menció, perquè és una particularitat molt, molt pròpia de Menorca, molt mediterrània, a més, dir que

0: anteriorment havia estat l'antiga Alcàsser Reial i en època més antiga havia estat l'antiga Alcàsser musulmana de la Medina Minorca. Es van documentar un barri de cases associades a la Medina, on ja va quedar patent l'ús de la calç per emblancar les parets de les cases per de fora i per de dins. És a dir, que ja en una època musulmana el costum ja existia. És a dir, que no era època moderna. És a dir, que podríem dir que l'arquitectura actual mai està concebuda per veure-se en pedra vista. Des de sempre s'ha encalat. Comentar-vos també una altra excavació que la vaig fer jo, la vaig dirigir jo, en el nucli històric de Ciutadella, concretament de les Andrones. Es va ser una excavació d'urgència arrel de renovació de clavegram. És un carrer molt antic, és un carrer que té un traçat molt irregular. Vam poder documentar que les cases que actualment flanquegen aquest carrer eren estructures d'època tardomedieval, encara es mantenien en peus, i d'època d'inicis d'època moderna. I en els nivells més associats en els paviments antics del carrer vam poder documentar que sí, que en aquesta època, entre el segle XV i el segle XVII, a Menorca i a Ciutadella, en aquest cas, ja era costum encalar les cases. Vull dir que no és una cosa recent. Dic que en el segle XVIII, l'època de les dominacions estrangeres de Menorca, Menorca sabeu que va ser britànica, va ser francesa, va ser espanyola, ja està perfectament documentada el costum d'encalar, en el segle XVIII. I en el segle XIX, a l'època a la qual pertanyen aquests gravats, ja no només era un costum encalar, sinó que era una autèntica obsessió. Una cosa obsessiva. No només pintar les parets, sinó pintar les parets seques, pintar els portells de les parets seques, pintar les pedres, les pastaretes, els camins, tot se pintava de blanc, en calç. I això és una característica que la gent que ens visitaven, els viatgers del segle XIX, ja cridava molt l'atenció de la blancura de la Menorca d'aquell temps. Un exemple, us poso tres exemples que són molt emblemàtics a Menorca, és el cas d'en Francis Schroeder, que era secretari d'escomodor de l'esquadra nord-americana establerta la primera meitat del segle XIX en el Port de Mou. I aquest senyor va viure a Menorca l'any 1845-1846, després va tornar als Estats Units, va fer una publicació sobre les seves experiències a Menorca i ho recalca, recalca la senzillesa de l'arquitectura popular menorquina, però a la vegada recalca la pulcritud i la netedat de les cases menorquines d'aquell temps, precisament per això, per la costum aquesta reiterada i obsessiva d'encalar els edificis. Un altre cas és aquest, és d'en Gaston, com veus, que ho podeu llegir, en Gaston Villier, no sé francès jo. Aquest senyor era etnògraf, pintor, il·lustrador, i va fer un viatge a finals del segle XIX a les Illes Balears, a Còrsega i Sardenya. Després ho va publicar en un llibre que va titular Les Illes Oubliées, les Illes Oblidades. I dedica, la part dedicada a Menorca, ho il·lustra amb aquesta il·lustració tan curiosa, i li dedica una pàgina. El costum, diu a Menorca, diu el costum, els dissabtes de bon temps, les dones surten al carrer a repassar els enfronts de casa seva per deixar-los impòluts. I anaven a l'il·lustració, que és molt, molt interessant, perquè es deia que jo no podien arribar, ho feien amb un palo i en sa garnereta. És a dir, que ja es dirà que li va cridar molt l'atenció a aquest senyor, a aquest costum i sa pulcritud i sa netedat de ses dones menorquines d'aquell temps.
1: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
0: Si fer calç era feina d'homos, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homos, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un

0: Alo, era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a calar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
1: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: Aquell temps, els amos, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors. Amb el tema del camp, ja era com un costum, s'ha de tenir el poal de fregar, el pedaç de fregar, el coixí i de secar els de vora. Avui agafaríem dos pedaços d'espolsar per dir una cosa, llavors agafaves, sí, el pedaç d'espolsar, de fregar, el perol i el perol de secar-los. I la garnereta sempre estava a punt.
4: Era una senyora que tenia una saca o dues a casa seva i venia 2 quilos a una, 2 quilos a una altra, o en volia 5, ho venia això així.
2: No l'anàvem a comprar. En el carrer Castell Rupit hi havia una senyora que venia a calç. I aquesta senyora venia a calç i venia a carpó. Hi havia forts de calç a Ciutadella, i com a tots els pobles, supòs. I aquesta senyora tenia aquest torrossos de calç a casa seva.
1: Generalment s'emblancava dues vegades a l'any, una a principis d'estiu i l'altra per Nadal. Però les cases són espais vius i per mantenir nets els murs sempre hi havia reuat un polet amb calç i la seua garnereta.
0: A Menorca, s'acostum d'encalar, si veniu qualque dia i veus edificis que no han estat reformats, veiem aquelles gruixes de calç. Jo em va molt bé aquestes gruixes de calç per, quan me demanen fer un estudi històric d'un lloc o d'una casa, m'ajuden a veure com la casa ha anat cresquent al llarg dels temps a partir dels gruixos de calç. Hi ha cases que tenen gruixos així, que són vegades i vegades de durar calç de manera reiterativa al llarg de generacions. Jo que em veig que ho piquen, me cau de l'ànima, perquè és el testimoni de la feina de moltes dones. Clar, això ho deia perquè a Menorca l'acostum era donar calç dues o tres vegades en l'any. Se donava a principi d'estiu, ara, en aquesta època, antes de Sant Joan, i també se donava per Nadal. Però totes les cases, jo això encara ho he vist, la senyora de la casa, o la madona, s'encarregada d'un lloc, d'una masia a Menorca, tenia sempre un poal en la calç a punt, allà, en la garnereta, per sempre anar repassant tot el que eren les zones més embrutadisses, un sòcol d'un enfront, d'una façana, els baixos, sempre anaven repassant. Encalar era sinònim de ser una dona neta i de tenir la casa pulcra i impòluta.
4: I els porxos s'acostumaven a fer també aquest temps, però no era tan sols per la temperatura, sinó que perquè hi havia més claror. I dins els porxos, que antigament no hi havia una bombilla i aprofitaven quan hi havia més claror per no tenir la calor del mes de juliol o agost, però era quan hi havia més calor a les cases i aprofitaven aquestes fetges. Normalment, antes de Sant Joan semblava que acabava el món, antes de Sant Joan havia d'estar llest. Hi havia mesos que quasi semblava que no podies fer feina, però al final havies de fer feina tot l'any. Mm-hmm. Però la calç emblanquinada fora en l'hivern era un poc disbarat, no aguantava, s'embrutava.
3: Jo, com que per el dinar hi tenia missatges i tenien gent, i tota la família, jo me'l dava a tenir un punt per ella fer, però jo havia de fregar i llevar els quitxos, havia de posar mobles, i vist que un dia jo cansada i ma mare, és que si no vos hagués res, blancaríeu el cul en tòfol i tot, li vaig dir, perquè me tenia empipada, perquè quan tenia tot bé, ai, ara això queda malament, sinó que m'han de fer aquell, i així no. Era curiosa, ho va molt bé.
2: Van més sovint els baixos de lo que fos, de menjador, de cuina, els baixos, perquè normalment s'emblanquinava una vegada cada any, les habitacions, el menjador, la cuina, de vegades fa dues, depenent de si hi havia cuina de ferro, si fa un foc en terra, depenent de com, de quin tipus de foc i fum es pogués fer. Només les habitacions una vegada en l'any, que jo recordi, i els teixos també són una vegada en l'any, els experiments. Llavors, els baixos era el que allò es havia de repassar. Clar, si hi havia fiets, hi havia mans, per la paret, evidentment, la calç no es podia fer net amb aigua, es havia de tornar a pintar damunt. De fet, no sé si t'has fixat en unes cases de lloc, habitualment tenen una gruixa de calç molt grossa i has de passar i tornar a passar i de emblanquinar dia sí, o bueno, dia no, setmana sí, setmana també. Aquesta calç es guardava dins un perol tapada d'aigua. Posaven la calç a fondre, perquè no, era calç de torròs, i es fonia. Aquella calç, quan s'assolava baix, quedava una capa d'aigua damunt. I quan tu havies de treure, després agafaves un poal més petit, agafaves una part, el que t'assemblaves que havies de mester, i ho aclaries amb aigua. I perquè no es feies malbé, sempre procuraves que hi hagués aigua damunt.
4: Sí, sí, sempre tenia la garraneta de la mà, sempre baixats, pauades de gelats per les parets, li agradava molt la netedat i sempre tenia la calç. En aquell temps la calç la tenia en la casa centrada de la vivenda, del lloc.
2: Una garnereta feta de palmes, les garneretes que ja es devenien expressament, vull dir, qui venia a la calç ja venia a la garnereta també, i eren les garneretes de palmes amb un mànec allò fermat i les palmes baix, petitona, que t'acabia dins la mà. I el que també fèiem era quan havien de fer un bocí més amunt que no hi arribàvem amb escala, per exemple, era fermar aquella garnereta una canya. Habitualment ho empràvem més per fer espati, quan tocava fer lo d'espati. Sí, normalment dins un magatzem, el magatzem, normalment hi havia un magatzem, i aquell magatzem pues, era el puesto on hi havia el poal de secals. Un magatzem més o manco prop de sa casa, vull dir. Vam, els de fora, no fèiem tot els de fora, es fa espati. Dit i d'allà on s'arribava, el que seria l'alçada d'un primer pis, ho fèiem les madones, i tant. A l'espati, me refresca a l'arribada. A l'arribada d'un lloc hi ha espati, no? On hi ha l'entrada del lloc, on hi ha la formatgeria, i solia, aquí on nosaltres estàvem hi havia, per exemple, l'entrada de la casa, la formatgeria, s'estava d'escavall i aquestes coses. I això era el que se feia.
1: Una casa implica moltes feines, i més les cases dels llocs. Les madones comptaven amb l'ajut de les filles, si en tenien, per a les feines domèstiques, i per tant per emblanquinar l'interior del casat. Com han explicat altres testimonis, en algunes famílies els fills també col·laboraven en l'encalat del lloc, però només en els exteriors. En algunes ocasions, també es contractaven altres dones per emblanquinar.
5: Què recordes?
2: Jo recordo haver vist dones en l'escala penjada, vull dir, dues senyores que anar amb una escala cap per home a una casa, pues, emblanquinar, davant les vistes en l'escala i el perolet de la calç, ho he vist.
5: Moltes o...?
2: Jo només en vaig veure dues. Dues persones tenia molt localitzades.
5: Clar, també vivint al camp supos que no era...
2: Que no era gent que veguessis cada dia. Que nostra... Jo he vist faró a Moara, ho he ajudat a fer jo també, i segons quines coses, que per exemple teníem uns experiments, traginada o el que li diguis, molt alts, i a vegades venia una dona. Però no sempre. Jo ho vaig veure fer a Moara. I tot i això, també hi havia que, clar, tu tenies a ta mare major, per exemple, o sàvia, o el que fos, que llavors les filles anaven a ajudar sa mare a emblanquinar o fer ses desat de fondo i totes aquestes coses. Era com a molt lleig que sa filla no anés a ajudar sa mare a fer-li sa emblanquinada o...
3: Jo no vaig tenir emblancadora mai, més que una vegada quan van anar al Furí, que era molt gran i molt de porxos, i va venir una altra jornalera també a fer ajudar-nos. I a vegades els dissabtes, quan venia, perquè allà sempre feia més baixos, emblancava, si hi havia morrades de zalots o això, i emblancava vermell, perquè després era... I no hi havia vist d'emblancar fregant joanada, perquè no hi havia palos, després ni fregones.
2: Jo d'aquesta persona que venia a casa nostra era una vecina que supòs que no tenia a lo millor tanta feina o no per guanyar-se un jornal en més. Era una vecina de lloc, d'aquell barri, et sa que jo record va vist venir. No era el seu ofici, més que era madona igual, era una vecina, i aquesta senyora, quan li deies que fets experiments i això, i acordaven un dia i aquell dia venia.
4: Sí, anava a moltes bandes a blanquinar, porxos, de tot, estudis, de feia de tot. Feia. I tenia una altra dona que a vegades se van trobar i també anaven amb sa cosina, però normalment amb una altra dona.
5: Solien anar de dos en dos o depenia?
4: Quasi sempre solien anar de dos en dues. Quasi sempre solien anar de dos en dues, perquè, clar, si feien un estudi i començaven a les 3 del vespre, a les 5 o a les 6 havien de tornar-se a puesto i dues dones no podien fer una, no tenien prou temps.
2: La gent cantava. Jo record molt, jo no he estat cantadora, per tant jo no cantava, però jo record molt a ma mare dalt l'escala fent una cantada. Inclús tenc una anècdota, teníem una escala molt alta, ella cantava tan feliç, enganxa el poal de la calç i va anar baix dalt l'escala el poal, i va de calç i esquitxos fins a l'experiment, quasi. Aquell dia ja no va cantar més. Et susto, va ser que mos van pensar que havia caigut ella.
6: En 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavis, contemplant...
1: Com ja hem sentit, emblanquinar era una de les tasques de casa que havien de fer les dones. Però en el darrer quart del segle XX, alguns homes van començar a fer aquest ofici, encara que amb certa vergonya, ja que sempre s'havia considerat una feina femenina. Tanmateix, al principi, els primers emblanquinadors sols encalaven els enfronts i no entraven a l'interior de les cases, que era territori exclusiu de les dones. Aquests homes no sols es van apoderar de la feina, sinó que també van anar substituint progressivament la calç per la pintura.
4: A partir del 80-85, tampoc eren feines no massa... El que no volien fer quasi els homes, quasi. Anaven a emblanquinar, era com un poc allà rebaixat, al principi. Però després se va posar, diguéssim, quan nosaltres se van posar hi havia ja dos o tres més, van començar dos o tres més i se va anar canviant el ritme de fer feina i... En fi, moltes coses se van anar canviant amb l'estil d'emblanquinar. Sí, tradicionalment era quasi entrar dins una casa, emblanquinar, era quasi a molt de puestos, quasi, no t'ho dic que massa els primers, però segurament son pare d'en Guillem Torres i aquests, els que t'he dit jo, ja n'hi havia qui ni siquiera entraven dins cases, només ho feien els de fora, les dones feien els de dintre, amb el sentit de que no... No deixaven tant d'anar com les dones quan havia acabat, fregaven i ho deixaven net, i nosaltres, en principi, jo no vaig fregar mai, jo que recordi. El que passa que ho tapàvem en pedaços, ho garnàvem, a vegades posàvem un empunyat de serradís, però fregar com feien les dones, no, això no ho fèiem. normalment, ni que recordi, tampoc te diria que no. Quan nosaltres vam començar, que eren tres, després ja hi va haver més d'un ranxo que se posaven pel seu compte també, molts s'estimaven més pintar que no emblanquinar. Pintar, blanquinar no deixava, era diferent, la pintura, la calç menja, no? Jo si fèiem un dia d'emblanquinar, bevíem un pot de llet, perquè, en fi, la tenien que fondre, la calç, i això ja llevava, la pintura era més pràctica, agafar barril, rodillo i pintar, i emblanquinar no, emblanquinar agafàvem garnaretes, després, quan nosaltres vam posar a pintar i ja les garnaretes acabaven, vam agafar un pinzell a posta per emblanquinar, però a posta, per calç, perquè no eren igual que els de calç de pintar, eren diferents, i res, així.
1: En aquest capítol hi han participat Antoni Camps, historiador, na Maria Cardona Riera, filla d'emblanquinadora de ferreries, na Cisca Enric Pons, nascuda a la Torre del Ram i criada a Torre Petxina, i en Bep Taverner, nascut a Ciutadella i fill d'emblanquinadora i emblanquinador d'ofici.

0: penes.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Bones bruixes, bruixots, benvingudes.
1: Benvinguts. Això és Radio Far i esteu escoltant...
0: Arizones. Hola a tothom, Arizones, com esteu? Esperem que tot beníssim. Gavi, com estàs? Com va tot?
1: Hello, aquí surfejant la ola de desembre, que és guapa, però contenta perquè acabarem l'any dins un spa.
0: Sí.
1: O no?
0: Aquest és l'horitzó, no?
1: Aquest és l'horitzó. Com autèntiques reines, perquè ens ho mereixem molt.
0: Ai, sí, moltíssim. Aquest 2023 ha estat
1: sí.
0: Un any
1: per
0: nefast.
1: Tant, per oblidar. Acabarem l'any en l'spa. I després haurem d'anar corrents a fer alguna cosa, segurament.
0: Segur,
1: sortirem de... Tindrem una hora i mitja per l'espa i després...
0: El relax s'acabarà ja quan tanquem la porta de l'espa.
1: Exacte, però bueno, mira, ja està bé, o no? I bueno, tu com estàs?
0: Bé, bé, anar fent aquí també... És igual, no hi pensem gaire. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, estem felices, perquè mira, la setmana passada ens van entrevistar a IB3 Ràdio. Connexió local.
1: Va ser molt divertit.
0: Sí,
1: no?
0: Va ser guai.
1: Vaig fer un poc de vergonya.
0: Que va?
1: Sí, però bueno, we are famous people, you know?
0: És ben nice. No, moltes gràcies des d'aquí, Anna Magda, de Connexió Local, per contactar amb nosaltres i per poder donar un poc més de difusió en aquest miniprojecte d'Arizones
1: a Radio Far. Ara igual tal vegada mos escoltarà algú o alguna, o
0: igual,
1: alguna...
0: Exacte, alguna...
1: De Mallorca.
0: Mallorquina o ibicenca.
1: Hola, que... mallorquins, mallorquines. Estàs?
0: Vinga, doncs pues, anem al tema d'avui.
1: Yes.
0: Avui xerrarem amb una persona molt, molt guai i molt, molt interessant d'un tema sempre candent, sempre complex, llarg d'explicar i amb el que totes ens sentim d'una manera o altra identificades i representades. El tema és les cures i el rol femení al si de la família.
1: Temàs.
0: Un temàs.
1: La maternitat en majúscules, no? Com que és un tema relacionat amb l'àmbit domèstic, al igual que les cures, les responsabilitats, la càrrega mental, sempre s'ha considerat com un tema un poc menor, no?
0: Mm-hmm.
1: Sembla que fins i tot menys universal que els grans temes com la filosofia, la història, la física, ara sí. Que està tan de moda entre els tios, eh?
0: Mm-hmm.
1: Escoltar podcast de física...
0: De física quàntica.
1: De física quàntica. Vale, ok.
0: Bueno, està bé, està bé.
1: Sí,
0: està
1: però bé. Bueno, saps? Te preocupes com ha nascut l'univers, però resulta que el que passa quan neixen els éssers humans, què?
0: Bueno, això ja ho deixen anar... Bueno, no tots, eh? Ni totes.
1: No, però bueno.
0: Però sí, és un tema que no els interpel·la tant.
1: No, bueno, pues res. Això no és cap tonteria.
0: No. Idò, avui vindrà aquí, en els micros de Radio Far, a parlar del tema que ens ocupa, na Irune Intxaustegui, pedagoga, psicoterapeuta i terapeuta familiar afincada aquí, a Menorca. Concretament, en el teu poble, Gavi, i un poc el meu, que és Lo.
1: Ai, estic molt contenta, em fa moltíssima il·lusió tenir com a convidada a una de les meves gurus emocionals. Perquè jo a Irune li faria un monument a la plaça de la Conxa, a l'Aior.
0: Hòstia, vale? Que bona que ets.
1: Sí, recomano a tothom posar una Irune a la seva vida perquè l'ajudarà a veure les coses més clares, més simples i sempre amb possibilitat de resolució.
0: Mm. No farem una intro molt llarga avui perquè ens quedarà un programa de 2 hores, sinó que ràpidament, quines són les recomanacions que mos duràs avui, Gavi?
1: Pues mira, la veritat és que tal com comentava en el programa de Noves Masculinitats, les dones portem des dels principis dels temps reflexionant sobre el rol que ens està assignat en el nucli familiar.
0: Mm,
1: de les pressions socials, de les càrregues mentals, del que significa ser mare o no seró, de les expectatives, de trobar un equilibri entre la vida familiar i la laboral, del desig, etcètera, etcètera, etcètera. No? Assajos, novel·les, poemes, sèries, pel·lícules han retractat de diverses formes les alegries, però també i sobretot els malestars en relació a aquests temes i molts altres. Així que ha estat realment difícil decidir què recomanar-vos perquè la llista és pràcticament infinita. I suma i sigue, i suma i sigue, i suma i sigue. Que és un tema que jo m'agrada... Com que la relació mare-fia també és una cosa que m'obsessiona bastant.
0: Exacte.
1: Cada vegada vaig trobant més coses.
0: Ja. Yeah.
1: Bé, la cosa és que en realitat he hagut de tirar una mica sorts, perquè ha estat complicat. Així que en primer lloc parlarem de Las Madres No, una novel·la de l'escriptora basca Katixa Aguirre, publicada en espanyol l'any 2019.
0: Ok.
1: I en segon lloc, una de les nostres sèries favorites del món mundial. I sé que això t'agradarà molt. Perquè avui parlarem de Better Things.
0: Wow.
1: Una sèrie creada l'any 2016 per Pamela Adlon i Louis C.K. Sí, sí, aquest actor còmic americà, el qual diverses de les seves col·legues van acusar de masturbar-se enfront d'elles fa uns anys.
0: Exacte.
1: Això va ser un problema molt gros per la
0: Li va afectar el Me Too directament.
1: Sí, però bueno, això. Un llibre i una sèrie.
0: Molt bé, començam.
2: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida. Después hemos estado de guasa.

0: Les cures són totes aquelles activitats que habitualment realitzem les dones per al manteniment de la vida i de la salut d'altres persones. Històricament invisibilitzades, poc o gens remunerades i relegades a l'àmbit domèstic, les cures són una de les qüestions clau dels feminismes. I aquest segle XXI no serà verdaderament feminista fins que aconseguim trencar esmol-lo i aprofundir seriosament des d'una perspectiva oberta, transversal i interseccional en la necessitat de repensar i reformular el paper de les dones quant a les cures. Les cures, tradicionalment, les hem fet les dones, al si de la família i més enllà. Però avui ens centrarem en les cures del nucli familiar. Quin bé sent el rol femení a les famílies? Què s'espera de nosaltres com a mares? Què s'espera de nosaltres com a filles? I com a parella? Tot això, el que s'espera de tu com a dona, coincideix amb el que tu sents? El que tu desitges? Com ho gestionam? Quines frustracions i lluites internes ens genera? Hem aconseguit trencar algun mol·lo? Ai, quantes preguntes!
1: Magda, nosaltres som integrants de ple dret en el club de, no de males madres, que també, sinó de mares atribulades.
0: Atribulades constantment, no? Sí, és un drama, tio.
1: Perquè la nostra vida, o jo almenys penso que la meva, es va capgirar totalment després de ser mare.
0: Sí.
1: I ho he de dir, ho he de dir aquí, en aquest programa, que és un programa en clau feminista, ¿vale? Perquè per jo va ser la maternitat la porta de tornada cap al feminisme.
0: Sí, per jo també ja ho hem xerrat moltes vegades.
1: Sí, no? És el moment en el que entres de ple en la divisió sexual del treball i penses, Dios mío, ¿sabes? Tornes a pensar, sí, fins a aquell moment te semblava que ja estaves alliberada, tu ja no eres com la teva mare, ja havia
0: passat,
1: no? Però...
0: No. I és quan entres amb el tema de les cures, no? Yeah. La càrrega mental, haver de decidir qui fa més feina que l'altre, qui s'encarrega de tota la logística familiar o d'aquesta càrrega mental més que l'altre, no?
1: Aquest és un
0: joc
1: bastant divertit,
0: repartir...
1: Jo he fet això, no? Però jo he fet així, vas fent llistes, no? Sí, vale, però...
0: Exacte. Sí. Bueno, com dèiem, les dones segueixen suportant la càrrega de cures familiars. Segons el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2021, elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere aquell any, ha sigut l'última estadística a la que he tingut accés, o sigui que són les dades que us puc oferir, arizones. El dossier, que es titula Les dones a Catalunya 2021, va ser elaborat amb les dades dels principals i més actuals indicadors de desigualtats en el món laboral, en les condicions de vida, formació, salut, representació política, TICs, esport i cultura. En les conclusions del dossier es van destacar les dades que mostren les desigualtats en qüestions de corresponsabilitat. El dossier evidencia, per exemple, que a Catalunya, durant el 2019, el 92,53% de les excedències per cura de fills i filles van ser demanades per dones. El 92,53%.
1: Uau.
0: I el 79,06% d'excedències per cura de familiars van ser també, oh, sorpresa, demanades per dones.
1: Sorpresa!
0: Pel que fa a les tasques domèstiques, en dies feiners, les dones hi dediquem de mitjana 1,91 hores diàries i els homes 0,92. En la cura de persones dependents, el 41,4% de les dones ha indicat que són les cuidadores principals de les persones amb discapacitat i en el 8,6% dels casos la seva parella. Em sap greu no poder oferir les dades relatives a la nostra comunitat autònoma, però no les he aconseguit trobar. L'Institut Balear de la Dona no ha dedicat cap estudi de moment en relació a aquest tema concret i el recentment inaugurat Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears, que es va inaugurar el juliol del 2022, tot i que ja s'han publicat diverses estadístiques i estudis al voltant de les desigualtats i violències que ens colpegen, el tema de les cures encara no ha estat tractat. Sigui com sigui, el tema és que les dones seguim sent les principals responsables de les tasques de la llar i de les cures domèstiques. passada la pandèmia, aquesta bretxa de gènere a la llar s'ha reduït comparat amb el que passava abans del confinament, però les dones continuem sent les que dediquem més hores a aquestes feines no remunerades. La doctora en Sociologia i professora d'investigació del CSIC, Maria Àngeles Duran, ho explica així. Obro cometes. Jo he estimat que el temps extra que les dones dediquen a cuidar és l'equivalent a fer 5 llicenciatures. Són una o dues hores diàries, però durant tota la vida.
1: És fort, eh? Quan fas aquests nombres, no? És com quan dius, me fumo un xerro al dia, però en realitat ho me deixes en un any, no?
0: I
1: de repente...
0: Són hores
1: de fumar. Cobra
0: dimensió,
1: eh? Sí. Pues això mateix, no?
0: 5 llicenciatures, Gavi.
1: Ai.
0: El treball no remunerat de les llars equival a un 30% més que tot el treball remunerat que es fa al mercat laboral. Un 30%. Segons dades de la doctora Duran, que afegeix que implica l'equivalent a milions de llocs de treball. Se'n posen els pèls de punta. La doctora Maria Àngeles Duran, de nou, explica... Obrim cometes. S'assumeix com a normal, però és una mena d'expropiació social del seu temps de vida. Cal un canvi cultural i un esforç col·lectiu. Bé, crec que no hace falta decir nada más.
1: No hace falta decir nada más, no?
0: I, bueno, i amb tot això passam a la conversa amb na Irune Inxaustegui, que segur que serà llarga i més que interessant.

0: Pues venga, aquí son Magdeta.
1: A una, tu sección.
0: En mi sección. En mi parte.
1: Molt, molt guay, ¿eh, Nairun?
0: Sí.
1: Te veneramos.
0: No sé ben bé què comentar de tot el que, de tot el que hem parlat, però sí que me quedo amb una cosa que hem dit en off, uh-huh. I que és que podríem fer un consultorio, no? com el Lalo Comidista, però con Irune. Una vez al mes, ¿eh? Nos proponéis preguntes.
1: Exacte, Arizones, apuntau. Us semblaria interessant?
0: Seria molt guai, ¿o no?
1: Molt.
0: I una vegada al mes portem a la nostra gurú emocional
1: Irune Chaustegui
0: i contesta preguntes.
1: Ens contesta, exacte. Preguntes, reflexions, idees, sí. Contradiccions...
0: Sí, sí. Malestars que tingueu...
1: Lo que tinguem.
0: Lo que tinguem. Sí, nosaltres també podem... Exacte. Nosaltres farem preguntes, però com si no fossin nosaltres.
1: Saps? Sí.
0: Enviarem una... No? Això estaria guai.
1: Bueno, és una gran idea. Ho sí. proposarem a Radio Far, a veure Venga. Què tal.
0: Venga. Sí, podem fer un altre programa. Mm. Bé, bueno, com comentava la intro, les dones portem des dels inicis dels temps reflexionant sobre la maternitat. Així que no és estranyar, una cosa que no és estranyar, perquè tenint en compte que durant molts anys es van veure confinades a l'àmbit domèstic, pues aquesta era la nostra experiència en majúscules, no?, que vivíem.
1: Mm.
0: Cito unas paraules de Simone de Beauvoir del Segundo Sexo que diuen: se dice caprichosamente que las mujeres tienen enfermedades del vientre y es verdad que encierran dentro de sí un elemento hostil. Es la especie que las roe.
1: Wow.
0: Aquesta cita, en realitat, per mi és com que ve rodada per poder presentar-vos la primera recomanació que vos porto,
1: mm-hmm.
0: que és la de Katisha Aguirre i la seva potentíssima novel·la Las Madres No, editada per Editorial Tránsito en el año 2020 i traduïda del basc al castellà per la mateixa autora. O sigui, ella primera la va escriure en basc, és una dona que escriu normalment en basc.
1: En euskera?
0: Sí, perdó, en euskera.
1: Mm-hmm. No passa res.
0: Bé, personalment, aquest llibre, Las Madres No, em va captivar des del títol mateix, quan el vaig veure, perquè ja abans de començar la lectura no podia evitar intentar completar aquest sintagma, no? Perquè quantes coses podríem escriure darrere aquest no?
1: Ja. Yeah.
0: Las Madres No, què?
1: Yeah.
0: Exactament. Moltes coses, no? Un no que és gegant, com una llosa que la societat s'ha encarregat durant segles d'alimentar i que ha anat convertint en tabú i relegant al silenci molts aspectes, no?, mm-hmm. de ser mare.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, la cosa és asexualitats normatives, maternitats normatives, també, no? Sempre hi ha una norma, no?, a la que s'ha d'arribar. I aquesta normativitat, al final, per nosaltres acaba sent un opressor.
1: Mm-hmm.
0: En aquesta novel·la conviuen dues trames paral·leles. D'una banda, la història d'un filicidi, o sigui, una mare que mata els seus fills.
1: Uau, vale.
0: Perpetrat per una dona acomodada de l'alta burgesia basca. I per una altra, la de l'escriptora protagonista del llibre, que és com, jo crec que és com una espècie d'alter ego de la pròpia escriptora, en certa mida, que, bueno, que és una dona que acaba de parir, i se sent fascinada, bueno, fascinada no, sí, fascinada i a la vegada horroritzada per la història, per aquesta història d'aquesta dona que mata els seus fills, de manera que decideix prolongar la seva excedència laboral, perquè ella acabava de tenir un fill, per poder seguir el cas i escriure sobre ell.
1: Uau.
0: Ja.
1: Escolta, un apunt absurd, eh? Però es diu fillicidi o parricidi?
0: Sí.
1: Parricidi és matar ton pare, no? O ta
0: sí,
1: mare, no?
0: Sí, exacte.
1: A un parent.
0: No, sí, és un fillicidi.
1: Uau,
0: sí.
1: Vale, okay.
0: Sí, li vaig demanar ahir al meu filòleg de capçalera, mm-hmm. que és el meu amo.
1: Joan
0: hola,
1: Molero.
0: Hola, Molerito. I sí, m'ha dit que era fillicidi. Ho vam cercar, eh?
1: Que bo, molt bé, molt bé.
0: Mira, què te parece? Una paraula més que hem après.
1: Exacte. Un besito, pues, Joan.
0: Un beso. Pues, aquest llibre que està a mig camí entre l'assaig, la crònica periodística i el thriller, en aquest llibre l'autora explora de manera, per jo, magistral, els racons més foscos de la maternitat i ho fa partint justament de dos tabús que completen a la perfecció aquest sintagma que us dic del títol, perquè les mares no maten. Una de les coses que no fan, no?
1: Ja.
0: No maten.
1: Ja.
0: I una de les protagonistes del llibre, que és Nalis, sí. No? Mm. I les mares no creen coses, sinó que crien. no? O sigui, i de fet, bueno, l'altra protagonista d'aquest llibre fa tot el contrari, perquè ella s'agafa...
1: Està criant i està creant.
0: Una baixa maternal, no per criar el seu fill millor, sinó per escriure un llibre. I de fet, bueno, en tot el llibre hi ha com un... Hi ha un procés de reflexió al voltant d'això, no? Perquè és com que se sent un poc mala mare, no? Què diran? O sigui, no ho diu a sa feina, que ella no tornarà a sa feina per escriure un llibre, perquè què diran?
1: Que interessant.
0: No? Aquí hi ha un altre tabú, no?
1: Mm.
0: Aquest llibre té una escriptura àgil que no dona respir i la narradora intenta explicar les motivacions del crim, tal vegada el més terrible e inenarrable de tots, no? Perquè el crim d'una mare que assassina els seus fills és com que no té paraules, no?
1: Sí, és una cosa que ens costa molt d'entendre.
0: Bueno, i ella, clar, acaba de tenir el seu, per tant, hi ha moltes preguntes aquí al voltant de lo que està passant, no? Al mateix temps, ella en el llibre va desgranant els seus propis dubtes, no? O sigui, funciona com un mirall, no? La història. Pues, dubtes que van des del desig de tenir fills o la casualitat d'haver-te quedat embarassada i de dir, pues, tiro cap endavant. Els somnis, l'avorriment, el cansanci...
1: Ja.
0: En el cas de l'avorriment, és molt bo perquè aquesta cita que vos he esmentat de Simone de Beauvoir surt en el llibre, però també una altra de la Doris Lessing, per exemple, que diu que per a una dona intel·ligent no hi ha res més avorrit que passar infinites hores amb un nen petit, no? Que és una cosa que quan he llegit el llibre he pensat, no? Totes aquestes hores que passes quan tens un bebè, que poden ser molt guais i a la vegada te poden enfonsar en una solitud i en un... Bueno, sí, en una desconnexió, ja no s'ha passat mai, no?
1: Sí.
0: Les obligacions, la culpa per fer o per deixar de fer, que no ho han xerrat també amb Nairune, tot això.
1: L'amor, frustracions.
0: Les frustracions també, i la necessitat de crear en un moment donat i de fer en el teu àmbit personal i les traves que ens imposa la maternitat per fer-ho, no?
1: Exacte.
0: I també pues, el temor, no? Perquè qui pot matar un nen, no? Pues una novel·la fosca, profunda, intel·ligentíssima, que ens recorda que per molt domèstic que sigui, el principi de la vida i les seves conseqüències a les nostres vides és un tema crucial.
1: Molt
0: tanto
1: bé.
0: Tanto com la física quàntica.
1: Les madres no.
0: Sí, de Catixa Aguirre, que es pot trobar, com sempre, a les biblioteques de Menorca. No us ho perdeu, perquè us encantarà.
1: Molt bé.
0: Però no tots són foscors en la vida d'una mare, no? També hi ha cansanci!
1: No m'ho diguis!
0: Que també ho parlàvem en Nairune, no?
1: Sí,
0: especialment les dones que viuen totes soles. I, bueno, la protagonista d'aquesta història no és que sigui una mare soltera.
1: No, ni molt manco.
0: Però quasi.
1: No, però mira, precisament...
0: Allà hi ha molta cura, sí.
1: Hi ha molta cura del seu exmarit, fins i tot. O sigui, encara se'n cuida i sosté econòmicament el seu exmarit.
0: Ella.
1: Ell. Clar.
0: Ja, molt fort això.
1: Clar.
0: No t'ha sent una cosa molt heavy d'aquesta història?
1: Estem xerrant de la protagonista de Better Things, perdoneu, que ens hem avançat. Vinga, va, sí.
0: Aquesta és una de les nostres sèries favorites del món mundial i en el meu cas va ser la que m'ha acompanyat en los estertores d'una cosa anomenada pandèmia. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Que va existir una cosa que es deia així?
1: I tant.
0: Pues Better Things, exactament, Better Things. Una sèrie que segueix la vida quotidiana, amors, desamors i altres petites coses de Sam Fox, mare divorciada, amb tres filles meravelloses, algunes vegades, unes altres no, les voldries
1: exacte,
0: matar,
1: sí.
0: No? Namax, Frankie i Duke, i una mare de la protagonista, que és la cosa més genial, o sigui, el personatge més genial que pot existir en aquest món, que es diu Phyllis.
1: Exacte.
0: Ai, per favor. A priori pot ser que no us digui res, això, no? Bueno, quatre dones per allà rodant. No, això és el Festival de les Hormones Femenines, contat d'una manera, però exquisita i brillant. No us deixeu enganyar. Aquestes dones vos robaran el cor perquè us veureu tan reflectides, tant, però tant, tant, tant, que estic segura que plorareu tant o més que jo.
1: que ja has dit molt.
0: Que ja has dit molt. De fet, crec que me la tornaré a veure.
1: Vinga, va.
0: De fet, ahir me vaig tornar a veure un parell de capítols.
1: Sí, no és, que, sí és que sí. No pots aturar. Quan comences amb Better Things,
0: ai, per favor,
1: t'enamores d'Anna Sam, sí.
0: Total, la manera que té de contestar-li a les seves filles moltes vegades, que dius, jo voldria fer així.
1: El seu veces... cinisme, el seu sarcasme, però la seva capacitat d'estimar i de fer malabars.
0: Uf.
1: O sigui...
0: I aquest cansament que té tot el temps, no? Que a vegades... Bueno, ahir veia un capítol on hi havia una dona que li xerrava de les seves... bueno, de, bueno, lo que es tener hijos, no sé què, que tu no tienes tiempo para ti, que tendrías que tener tiempo para estimar y para no sé què, y para tus movidas y tal. Y iban saliendo flashes de momentos de ella con sus hijas.
1: Sí.
0: I era molt xistosa, era com per una banda el que li deia aquesta dona i per una altra banda ella barallant-se a mort perquè havia d'anar amb el cotxe a portar-les per tot, sí, i sí, estar sí a disposició d'aquestes filles, i després la ingratitud, no? Perquè a més se n'enfotien d'ella i amb el seu pare no el castigaven gens per lo que vivien, perquè ella està allà pencant cada dia, no? Mm. Això m'ho recordava molt a la meva amiga Inés.
1: Bueno, el nivell d'exigència, no?, envers el paper de les dones i el nivell d'exigència que se li atorga en els homes en el si de la família.
0: Exacte, doncs pues això. Bueno, aquí tenim festes descontrolades a casa mentre ella no està, una mare demandant i molt, molt curiosa, bé?
1: Que és l'àvia.
0: Ai, per favor. Filles atribulades, amigues entrant en la menopàusia també, que tenen les seves mogudes també, dones que se toquen espits perquè s'estan caiguent, cares que cauen també, en fi, pares i exmarits desapareguts, amants, amor frustrats, feina, perquè aquesta dona ha de fer molta feina, i tot explicat amb un sentit de l'humor, bueno, exquisit.
1: Exquisit, no?
0: Aquesta sèrie, vos ho dic, aquesta sèrie ens explica. Hi ha un moment, per exemple, ahir vaig veure un dels capítols i hi havia un moment que ja estava com explicant estava com en una sala que l'havien convidat al col·le d'una de les seves filles per donar una xarra acerca de la dona i diu, en un moment els comença a demanar qui té la regla, qui no té la regla, i ningú s'animava a contestar, al final van començar a sortir, no? Que, mm-hmm, que qui ja no té la regla, que... I en un moment diu... totes som noies, totes som dones, totes sagnem i sofrim i després deixem de sagnar i continuem sofrint, però trobareu el vostre camí, perquè som dures de pelar i podem suportar-lo. I mentre tinguis fent tu mateixa i cuidem de les altres i ens recolzem, la resta vindrà sol.
1: Tribu, com veníem dient.
0: Exacte. Aquesta sèrie ens explica... I senyors, a vosaltres també vos explica.
1: I
0: senyors,
1: tant.
0: Senyores, senyoritos.
1: Sí, sí, sí.
0: Veure la vida de Sam és veure la vostra pròpia vida passar. Tant que els episodis que duren menys de mitja hora es desfan com un caramel que no voldríeu deixar, no voldreu deixar de menjar.
1: Exacte.
0: No us explic res més perquè podríem fer un programa sencer només parlant d'aquesta sèrie, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues
1: sí.
0: Així, repeteixo, Better Things en HBO.
1: Olé, molt ben duites aquestes recomanacions, Gavi, superinteressants, i bueno, moltíssimes gràcies, crec que com sempre hem allargat un poquet més del compte, però esperem que no vos hagueu avorrit.
0: I mos veiem la propera setmana.
1: Avui tancam el programa amb un tema de Xego, un grup de noies madrilenyes que me tenen fascinada, i amb Oh Boy canten el noi, noia, parella, que de tant en tant s'hauria de cuidar tot sol.
0: Na, na, na. Txan, txan, txan.
1: Us ha xutxat molt.
0: Adéu.

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els veïns catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què us pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Fem com sempre des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: O se sap, no ho sé,
1: no sé ben
0: però
1: què.
0: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
1: Perquè el cant sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn, visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a la guitarra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
0: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
1: És així.
0: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
1: Perquè hi hagi cant.
0: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes... Diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
1: Segurament els primers que vam fer alguna cosa va ser sa veu.
0: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
1: Aquesta afició per sa música... i per la lírica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb l'òpera o amb la sarsuela. Per què ha succeït això?
0: Bueno, segons compten, no, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal de Mo, que és... un dels teatres d'òpera més antics de l'estat espanyol, és de 1829, va ser un producte d'una afició a l'òpera que ja existia a la ciutat de Mo i que era també a resultes d'una sèrie de companyies italianes que per anar cap a la península ibèrica passaven pel port de Mo, recalaven en el port de Mo i per tant oferien premiers, no? d'òpera. De fet, grans compositors menorquins com Benet Andreu, per exemple, o Alaquer, havien construït òperes a l'estil de Rossini, que aleshores era el hit, no?, del moment, i havien fet música molt italianitzant, fins i tot en italià.
1: Era l'aportació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
0: A això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo record una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes allà un migdia d'un dia faner que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de l'altre o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
1: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
0: Exacte.
1: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
0: De molta gent de per aquí.
1: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
0: Sí, bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de San Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé, vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
1: Clar,
0: no?
1: A més, no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant, era més fàcil d'entendre.
0: Hi havia moltíssima gent que en cantava habitualment, no? Vull dir, costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Orfeo Magonès, per exemple, el duquets de difusió, no?, de sa sarsuela.
1: Ara parlaves, de fet, dels tallers de sabates i el món de sa indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè és el nom d'alguns carrers que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora. I es va dedicar a entendre que la coral era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
0: Per cohesionar la classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx.
1: Sí.
0: D'aquest senyor i de sa gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que les persones sobre s'havia d'educar l'època. No? I per tant, la música era un factor d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor, el que cerques és

0: una unitat sonora. Mm. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntatse casava moltíssim, no?, amb sa música.
1: Mm. I d'aquest món obrer i de ses corals, que n'hi havia moltes també en Estombant de Segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que et surt fer Mounès, no?, que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix
0: sí,
1: en actiu.
0: Sí, són més de 130 anys, són no sé quants noms ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, història de Surfeu Mounès.
1: Sí, era, crec que és el 1890 que neix Surfeu Mounès, per tant, estem xerrant de 136 anys. Exacte. Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
0: I després, a part de Surfeu, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
1: Sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que la lírica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb ses cançons clàssiques, i després a poc a poc es va especialitzant.
0: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
1: Sí. Tots... Però si més es fa en conjunt, i qui canten no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
0: Exacte. Llavors, que la vibració, no? Sí. Aquesta vibració del cos, no? I de sa caixa de ressonància que tots tenim, no?
1: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
0: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
1: Per tant, aquest accés del poble a sa música de sa lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular. I aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
0: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
1: Sí que ho és. Anem a fer la primera de ses escoltes, la primera cançó que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè les sarsueles eren de ses... Bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que no una òpera italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
0: pensando. Sí.
1: Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric d'Amó, i bé recull aquesta, no, aportació, la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, les sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Sí. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí. No? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Sí. Vull dir, no estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més, amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla,
1: clar, que li dona, aquest aire realment tradicional, no?
0: Sí, lírica amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que, de fet, molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la guerra civil, va haver d'emigrar, finalment va estar empresonat, crec, si no. Perquè, d'alguna manera, sempre se'l va acabar lligant amb el Montroig, tot i que, prèviament a la guerra, tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'O.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de
1: i té diferents sarsueles fetes. Té, per exemple, una sarsuela que, bueno, el es va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit,
0: Polit. Sí, eh? Ja el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil·la està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, a l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia, va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de l'autoestima, no? cap al poble. Però crec que és interessant també fixar-nos que, a part de les moltes altres coses que haguem pogut xerrar de Traginada i la importància que té, no és casual que una de les principals veus de Traginada també provengui del món de la lírica. En el cas d'Anna Martina Garriga, que va estar vinculada molts anys amb diferents corals, amb el conservatori, etc. I que la teníem fent de solista en una cançó que, tot i ser purament tradicional, deix aquell de cançó cantada de forma lírica.
1: Sí. A més, Traginada es va permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaja, al meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de la cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar.
0: Que aquí mos demana lírica.
1: Lírica. Endavant. Això mateix.
0: Una de les cançons icòniques també de la tradició, Et son oví del gendar, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: preciosa aquesta cançó.
1: Sí, és un hit del nostre folclore.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia, perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sant Oví de la Gendà. Sí. I és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sant Oví de la Gendà, aquesta que trobam més en els cançoners, com és en Francesc el Branca, i aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50-60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners, o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però pot ser si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer la memorització.
1: Però en canvi Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió
0: ets que es coneix, molt
1: més.
0: Poca gent coneix aquella altra que també canta, té un deix, però és una melodia que no s'hi sembla, de fet.
1: No, sí.
0: És molt curiós quan passen aquestes coses. Molt bé. Continuem parlant de la importància dels cors dins les obres. Això també passa fins i tot quan una obra forma part d'una obra de creació, que no és en un principi res que tingui a veure amb la música popular, com en una sarsuela, i a poc a poc aquesta cançó es desprèn de la sarsuela i passa a ser llegat i patrimoni del poble. Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi va incloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què, bueno...
1: De fet, és l'himne, la cançó que canten els presoners tancats que han estat raptats, no? per els moros.
0: Sí, en aquella època els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó, una mica com aquell cor de Nabucco, no? Des va pensiero, que són els esclaus que estan tancats. Idò, és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra, perquè sonen fora de la seva terra, i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne.
1: Purament.
0: I fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'ha anat fent per corals, però que no s'ha enregistrat mai més, perquè no deixa de ser de tenir aquest deixant popular que avui en dia a les cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca,
0: sí.
1: No? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, eh? com tot himne diu que ha de ser.
1: Sí.
0: Eh?
1: A més, en aquest himne, mentre es cor canta so, la segona part hi ha un contracant des dos solistes, sí, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant,
0: és
1: com un concertant, no?
0: Sí, vull dir que té tota la forma aquesta típica de sarsuela, la sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas en els Vagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble, quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contral, vinga, tu faràs d'això, tu faràs d'allò, sí. I si no, sense dir-ho, solsament.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, sí, sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixa el programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, Deixem-lo-dol. Deixem-lo-dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo-dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de resurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, Deixem-lo-dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar Deixem-lo-dol.
0: Expressament. Ma mare va cantar Deixem-lo-dol i quan arriba just, comença la corema, acaba carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular, no? Que moltes vegades, a part de la massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines cobles o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de Deixem-lo-dol musicats, no?
0: Sí. Xerrant de Deixem-lo-dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre et sa mateixa, però sa melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa s'arranjament, i s'hi afegeixen cobles perquè hi ha diferents goig associats a Deixem-lo-dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà segle XVI, XV ja es cantava. Vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo record de petita, aló, que es feia Deixem-lo-dol, de fet encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I, sí, sí, i hi havia veus solistes, no? Hi havia el José María Olivas, hi havia en Cintes, d'aló, en Lito, que feia la part de baix, havia vingut una Marga Tudorí, també, a cantar Deixem-lo-dol, en Martina Garriga. Bueno, jo record que era petitona, però ja cantava en Deixem-lo-dol, allò era un apoteòsic.
0: Era apoteòsic.
1: Sí.
0: I, per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa sarsuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando, tenim per exemple que Anna Ferrer juntament amb l'orquestra en l'Ocim va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat a un concert que van fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim realment festuosa. Sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, que l'orquestra de Cambra Illa de Menorca, que va fer una... Explica-m'ho exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssim en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folclòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folclore més pur de Menorca i va construir una obra simfònica per orquestra, per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima, i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. Jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament, perquè era com sublimar les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Petaneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta
1: sí,
0: allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, la feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants
0: a vegades,
1: jocs, que es nota que, que és un músic que prové també del món de jazz, com una Amargós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques,
0: sí.
1: No? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? Per parcel·les,
0: per gèneres.
1: Això és folclore, això és lírica, això és
0: jazz,
1: música pop, això és jazz. Al cap i la fi és una mania nostra per classificar,
0: sí, sí.
1: No? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument te dona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si te dona per cantar l'altra, també ho cantes. No? I ja està, no?
0: És així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, en Manel Esteve.
0: Manel Esteve.
1: Sí.
0: Que, de fet, crec que ha vingut aquí altres vegades, eh? No ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ah, idò,
1: Vicenç Esteve, tenor.
0: Jo és de Sorfeón que el coneixia, d'acord.
1: És que Esteve són una nissaga de cantants. Són pares ja de cantants. Els fills també són cantants. Els seus fills també són cantants. És tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Elena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant supersolvent, no? I bueno, sí, va ser realment, va ser una festa, no? Aquells cants de Nura, una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió, com a través del món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: no?
1: Sí,
0: aquí tenim,
1: sí.
0: Aquí hauríem de parlar del projecte de menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març, a l'O, i va ser un èxit, la gent li va encantar. El que vam fer va ser... Vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem. I també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentir popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens de
0: Ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Som Via Legendà, i hi ha na Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha Vell
0: Mariner... I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de ple en tot el repertori popular.
1: Clar, igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, me'n record que vaig escriure un article en el diari, i li deien en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrita tu en aquesta cançó.
0: Molta gent ja ho deixa de ser.
1: Clar, i això és el millor que li pot passar a un autor, no?
0: Autor.
1: Que es poble se faci seu aquell.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així.
1: Sí,
0: en Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de la sabanera, la música marinera, que clar, són unes cançons
1: de taverna.
0: Exacte. Aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu. Però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diu en Guimbau.
0: Un desarreglo. Pere Guimbau, segurament una de les veus més fonamentades quan xerram de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També per tarannà, no? Però, bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arribem.
0: Que bé, abans hi arribem.
1: Abans hi arribem.
0: En Bep t'ho reclamarà. Sí, Cardona.
1: En Pep Cardona sempre m'ho reclama. I fa molt bé en fer-ho, eh?
0: Sí.
1: Perquè el fàcil és no fer l'enregistrament, clar, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.
0: Sí, no sé si m'ho dius o m'ho contes.
1: No, no, t'ho comparteix. per logística, per despesa...
0: Per doblers.
1: Per mal de cap, per... En fi,
0: completament.
1: És un acte de fe.
0: Però quan està fet, dius... Jo ho he fet.
1: Ai, sí, i te quedes amb l'ànima més descansada, no? Perquè realment és com treure una cosa fora de tu i deixar-la allà perquè ho vulgui sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
0: És així.
1: I això és polit,
0: sí.
1: Però realment és un acte de fe.
0: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que m'està parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa. També va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I bueno, el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó que és el Romàs de la Roseta, que cantava juntament amb la Maria Elma Bonet. Estem xerrant de paraules majors.
1: I tant.
0: I ho deixem aquí, escoltant Romàs de la Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, de Romàs d'una Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs d'una Cecília ja no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? Una Roseta i una Cecília respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, uh-huh, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera
1: és tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí, sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que per tant hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet molt curt.
0: Ja, sempre se'l passa sol. Són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, d'un prop d'una hora d'entrevista, allà, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat,
1: sí,
0: un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells. No? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure,

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Orlando, de Virginia Woolf, és un dels llibres més exigents però més preciosos que he llegit mai. Va ser publicat el 1928 sota el títol Orlando, a Biography, a l'editorial que tenien Virginia i el seu marit, Hogarth Press. I és una obra insòlitament avançada en el seu temps per la seva temàtica obertament queer i és revolucionària tant pel tema com per la forma. Es tracta d'un relat que s'allarga més de 3 segles, per lo que veiem que ja és especial, protagonitzat per un aristòcrata que viu aventures, estima i crea literatura mentre travessa anys i anys de la història d'Anglaterra. Un dia, Orlando es desperta i és una dona. I això passa perquè sí, sense cap trauma, sense explicacions mèdiques ni morals i sense convertir-ho en un conflicte. Simplement un dia desperta, és una dona i tothom ho accepta i put. Woolf ho narra amb una naturalitat sorprenent. El cos canvia, però els desig, la memòria i la consciència de la persona continuen, és a dir, és exactament la mateixa persona. Virginia Woolf no es dedica a reflexionar al voltant del gènere. És igual si és un home o una dona, o el que signifiqui ser o no ser un home o una dona. El que importa és l'experiència vital d'aquesta persona. El que fa que aquest llibre sigui encara més especial és que el personatge d'Orlando està inspirat en una persona real. Està construït a partir de la figura de Vita Sackville West, escriptora, aristòcrata i durant anys amant i amiga íntima de Virginia Woolf. Precisament fa poc me vaig endinsar en un volum preciós que es diu Cartes d'amor, que és una selecció de correspondència entre elles dues en què se les veu en una relació complicada. Una relació plena de desig i humor, però també de gelosia. Això me van enganxar moltíssim perquè, a diferència de les cartes d'amor d'en Pere Calders, per exemple, que justament tenen el mateix títol, per això ho dic, en aquest volum tenim les respostes d'una i de l'altra, i no només són cartes cap a una banda, sinó veig la correspondència sencera. I estan combinades amb petits fragments dels seus diaris personals on poden descobrir el que realment pensaven l'una de l'altra, que això també és molt interessant. M'ha semblat un volum molt entretingut de llegir i perfecte per conèixer la intimitat de dues grans autores, sobretot de Vita Sackville, que jo no la coneixia encara, i que és curiós perquè en el seu moment era més famosa que la seva amant, és a dir, en el seu temps Vita era més famosa que Virginia. Però al final el nom de Virginia Woolf li ha fet ombra. Fa poc que en llengua catalana l'estem recuperant a Vita Sackville. De fet, Viena Edicions fa poc ha editat Els Eduardians, una de les seues millors novel·les, i aquest volum de cartes d'amor el podeu trobar a la L Geminada, amb una portada preciosa. Les dues obres crec que ha tingut molt de ressò i a la gent els està agradant descobrir o redescobrir aquesta autora. Però bé, tornem a Orlando. A les cartes es veu com elles dues es posen molt de sobrenoms i apel·latius carinyosos, un d'ells Orlando, és a dir, Vita diu que li agrada sa Orlando de Virginia i Virginia li diu tu que ets sa meva Orlando, si t'has que m'ha semblat molt polit. Crec que és interessant llegir aquestes cartes abans d'Orlando perquè jo m'ha fet entendre molt millor aquesta, com aquest amor, aquest afer, aquesta amistat amorosa i literària es converteix després en narrativa, com si la novel·la fos una mena de resposta literària o una prolongació d'aquestes cartes íntimes. De fet, hi ha qui diu que Orlando és, en realitat, la carta d'amor més llarga i encantadora de la literatura. També vos diré una cosa, Orlando és un llibre molt fantasiós i canviant, que juga amb el temps, la biografia, la ironia, té moltes frases llargues, girs de guió... O sigui que és un llibre un poc exigent, o sigui, no és un llibre super difícil, però sí que vos demana un poc de paciència. És a dir, que l'heu de llegir en un moment que estigueu concentrades, no és una lectura super lleugera, però jo crec que val moltíssim la pena.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Bon dia i alegria. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Escap de Fibló, el programa punk de més categoria, on fem màgia i convertim Serranou en harmonia. Un espai radiofònic on donem veu a aquelles bandes que no coten el cap, sinó tot el contrari, d'aquelles que alcen el cap i te miren els ulls i te foten un cipiot de ràbia per recordar que hi ha molta gent inconformista amb aquesta realitat que ens ha tocat viure. Així que salut, punk, i que comenci Escap de Fibló.

0: Molt bé, bones tardes, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest programa Cat de Fibló, programa de més renou, de Menorca, i avui farem un programa especial, com tots els programes, i amb una presència especial, perquè avui tenim a Lorena d'un grup que se diuen Hienastercas, que hi ha molta cosa a explicar aquí, i ara potser hauríem de començar pues, explicant qui són Hienastercas.
1: Hienastercas actualment som tres. Som na Pati, que és la bateria, na Neris, que és la baixista, i jo, que soc la guitarra. I a la vegada cantam na Neris i jo. Va començar el grup més en sèrio, que és que estem ara a la formació actual, va començar el maig de l'any passat. Altres havien tingut altre baixista, però com que no podia tocar i això, no tenia temps per quedar, al final vam aplaçar un poc i vam començar més en sèrio això, l'any passat, amb na Neris. I res, na Pat i jo no havíem tocat mai, na Nerit sí que teníem poca experiència, però vam començar un poc a lo loco i
0: bueno,
1: jo passava bé.
0: Això és l'essència del punt que pues, és això, no? Partir sense actitud, molta actitud, i ja prendrem per el camí. Està bé que diguis això perquè un aspecte del punk no és la qualitat ni la tècnica, sinó el que portes, no? D'actitud. Els grups eren això, gent que no sabia, que no havia agafat un instrument, el agafaven i...
1: Un quatre cordes, ho apanyem tot i ja està.
0: I ja està, molt bé, molt bé. I has dit que na Pati sí que havia tocat?
1: No, na Neritz. Na Neritz va tenir un grup, una barra,
0: ah, val.
1: Que crec que es deien Derrame Vaginal, me sembla, que també eren el Lotus. I na Neritz sí que havia tingut un grup allà, però na Pati i jo vam començar de 0-0. I menys mal de na Neritz, que n'ha agafat un poc de com construir les cançons, un poc, si no estem... bastant perduda.
0: Clar, perquè la composició un poc, com les lletres qui fa...
1: Les lletres les vaig fer jo i el que feim, jo tinc una lletra i després na Neritz se llegeix la lletra i comença, això podríem fer això aquí, això allà i començam com a... comença ella tota sola a muntar. S'ho treu amb el baix, m'ensenya com ho tinc que fer jo amb la guitarra perquè si jo si m'ho mostro de moment no sé treure res. I després na Pati per la bateria que també va mirant de muntar coses i tal, que sempre se'l vam desquadre allà, que és un tren de Napati, que diu, so, va aquí, so, va allà, ho fem, tornem a fer, i ara ja quadra tot. I al final, us funciona així.
0: Val, molt bé, no, està molt bé, molt bé. I heu fet ja uns quants bolos? Heu fet uns...
1: Sí, n'hem fet 6 o 7, crec, per ahí.
0: Ja heu sortit de Silla i tot?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Els tercers ja van sortir a Mallorca. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Està bé, això. I gravacions, així heu fet res?
1: Tenim una espècie de maqueta bastant casera, que la van gravar en el local, amb el jefe meu que tenia un micro d'ambient d'aquest i un ordenador un poc bo, i van gravar, però super casero, està com van poder, però bueno, almenys tenim alguna cosa gravat, que la gent pugui sentir alguna cosa, i ho tenim a Bandcamp, i passa que només hi ha a la maqueta 5 o 6 temes, me sembla. 5, t'ho diria i tot.
0: Val. I hi ha cosa nova dins el forn, que se cou? Teniu...
1: Ah, tenim prou més de temes, però tampoc. No bueno. He tingut temps de gaire, però anem fent poc en poquet.
0: Vale, bueno, poc a poc, quin bones. Molt bé. I així com a grup, ja, no? Que ja us, bueno, ja us, a l'exposició de Hardcore ja vau venir, vull dir, ja la gent us coneix. Un poc l'escena que hi ha actual a Menorca, punt, com la veus?
1: Home, jo veig que cada any sembla que creix un poquet més, i més des de l'any passat, crec que així, que s'ha juntat un poc en Sa de Palma, i hi ha un poc més d'anar i venir entre Balears i tal, i crec que està creixent un poquet més i que bastant temps misturat, però ara sembla que torna a agafar un poc de força i la gent torna a tenir ganes i també surten un poc més d'espais, també més grups, un poc més de canya per tot.
0: Sí, l'espai, mama, us falla un poc, no, a vegades, el tema de...
1: Postres per tocar sí que fallen.
0: Bueno, és el que han xerrat altra vegada amb altra gent, no? Que, hi va haver a Menorca uns anys, on, que era la dècada dels 90, on sí que hi havia, no és que fossin espais, eren bàsicament bars, però sí que hi havia uns bars que estaven disposats a que pues, la gent hagués de fer concerts, i aquests espais ara pues, igual que se troben a faltar perquè no...
1: Que jo, per exemple, me'n recordo d'un concert de Cal Dimoni, per exemple, que ara Cal Dimoni ja no hi és, en el Bar Dylan de Ferreries, però no sé si és que ara no ho deixen o no sé...
0: Crec que fan qualcun.
1: Però no...
0: Sí, es Dylan i a Ciutadella... Bueno...
1: I a Ciutadella hi havia els estels aquell i això, però no... Tots aquests llocs no sé què ha passat, però ja no...
0: Bueno, ara hi ha Music Box, que sí que s'estan fent
1: Music
0: cosetes.
1: Music Box és que jo ensalva el sempre, es cuiden superbé.
0: Sí, vosaltres ensalleu allà?
1: Sí, ensalleu allà també.
0: Ensalleu allà, molt bé, molt bé. Sí, bueno, hi ha perspectiva, no? Com a mínim, que ja és una cosa que motiva, sobretot, per de cara a tirar endavant i que sortin projectes i ganes
1: vaja
0: de
1: fent
0: fer...
1: cosetes. És el que comentava de juntar un poc amb Mallorca, que vam fer interis i l'hem partit allà. Ara el millor està xerrant d'altra vegada, fer-lo aquí, que vingui gent de posar de Mallorca, d'Eivissa,
0: clar,
1: de Canàries, si
0: dit,
1: pot
0: de...
1: ser.
0: A Mallorca sí que hi ha una escena... Bueno, Mallorca està clar que és més gran, no? Però sempre hi ha hagut una escena des dels anys 80 pues, bastant potent. I gent molt potent i està amb gent també que a Mallorca se cou cosa, no? I és fet que hi hagi intercanvis, crec que... Com has vist un poc la moguda allà de... a Mallorca? S'aixena a punt, diguéssim.
1: Home, hi ha, que hi ha concerts més constantment que aquí, evidentment, i veig que fan un poc més de moviment per trobar des de fora i això, perquè és més fàcil també. No és el mateix d'una banda aquí, que al final eren quatre moixos perquè era un lloc petit, que a Mallorca ja tenen un poc més de públic, diguem, per convidar a qualsevol banda així més coneguda o tal, i em sembla que per això tenen un moment encara un poc més de moviment, diguem.
0: Allà tenen més marge.
1: Però per això, perquè més que res, perquè al haver més gent és més fàcil, jo crec, dur bandes de fora i això. Però bueno, aquí poc en poc.
0: Poc a poc, no, poc a poc, i està bé també tenir gent, bueno, que al final ja de cada any, per si es posa el hardcore, ja no sé si en duim 10, no? 10 edicions.
1: 10 han fet un any.
0: I cada any crec que ha vingut gent de Mallorca, o sigui que al final sí que creus un vincle i te diuen coses, te comenten i està bé compartir...
1: I ja no només un vincle, sinó una amistat de quedat a casa meva, vine aquí, vine allà, i al final entrades amb gent que té coses en comú amb la teva la música tarada i això.
0: Molt bé.
1: I està...
0: És el que mola, clar
1: és
0: que
1: útil.
0: Sí. Val.

0: Què més podem dir, a banda, i en aquest cas? Musicalment, quins grups així us influencien o quins gustos teniu vosaltres? Coincidiu totes tres o...?
1: Coincidim un poc, encara que cada un té els seus gustos més així, però ens sol agradar el punk bastant bàsic, canyero, que sigui divertit i un poc... Un poc, com es diu? Cazurro, no? No sé com dir-ho, un poc
0: sí.
1: Així.
0: Bueno, de pim-pam, no?
1: Sí.
0: Va, el tema divertit, ara m'ha agradat això de divertit, perquè hi ha hagut molt, la gran majoria de grups punks, la lletra és reivindicativa, protesta, però el tema de l'humor a vegades costa introduir. I ja crec que s'ha de reivindicar, no? L'humor també.
1: Sí,
0: vosaltres teniu...
1: Per exemple, hi ha Silenci Total, que és un grup supermític, que té moltes cançons superxorres de conya, que són molt divertides, i al final un pot d'humor també sempre va bé, no?
0: Exacte, sí. Crec que li dona...
1: I més si pot reivindicar amb humor ja.
0: Sí, li dones un plus. Sí. Molt bé. Vam, Lorena, ara te volia demanar que me contis amb un concert que t'hagi agradat molt, tant si has participat tu o has anat a veure un concert i que hagis dit, buah.
1: Jo és un concert que millor m'ho vaig passar, però va ser el 2011, en Aupa Lumbreras, i va ser a Albacete, i el concert que més m'agradava va ser UK Subs. UK Subs, com
0: ho
1: digui.
0: Ui, que són magnífics.
1: Vaig passar, molt almenys plovia, hi havia fang per tot, va estar molt guapo.
0: Que guai, molt bé, molt bé, molt bé. I si jo ara te dic una banda?
1: Una banda amb una cosa bastant diferent. Arpa Viejas m'agrada bastant.
0: Arpas Viejas.
1: Arpa Viejas.
0: Molt bé. Bueno, no hem xerrat de bandes on hi hagi presència de dones, no? Dins la música punk. Abans xerràvem de Último Resorte.
1: Último Resorte m'agrada molt, també. Està...
0: Val. Hi havia un grup que estava en Cuarto Reich... Sentia, no? Quarto Rei.
1: Quarto Rei ho sentia, però...
0: Eren, hi havia dos homes i dues dones, però es cantava un home, però la pesquera, la guitarra i el baix eren...
1: Jo crec que sabeu que sempre que he sentit estava... Som un sentit cols de dones, mai allà ni... Jo, els discos que jo van arribar també ja eren més nous, el que fos, però no... Per això, el però... Último Resorte, després hi havia també... Ai, no m'ho ve. Hi ha Último Resorte i un altre... que eren dos espanyols així, mateixa època, més o menys.
0: Vulpes?
1: No, de Desechables.
0: Ah, Desechables.
1: Estava molt guapo, també més escurillo, així. Mm-hmm. Molt xulo, també, i algunes bandes.
0: Val. I ara així, bandes dones. Actuals, que hi hagi dones? Bueno, a Mallorca hi ha, com es diuen, desenterrades?
1: I...
0: Bueno, Crua, te'n recordes? Crua van venir,
1: la baixista
0: no, va cantar una cançó.
1: Canta, també.
0: Brutal.
1: Jo s'explosionava també d'aquí per allà, no? També ara tocam dia 3 a Mallorca, a un festival de dones, de punk, i també hi ha Poison Ivy, que crec que són, no sé si de Mallorca o d'Eivissa també, pot ser? Després van ser... D'Eivissa. Després vaig sentir també fa poc Aquelarre de Canàries, que són molt bones també, jovenetes, i hi ha algunes bandes més que tocaran en altres, però que no les senties mai i tinc ganes de...
0: Bueno. Molt bé, no? Us obriu, coneixeu més gent, vull dir, està molt guai, vull dir que, clar que sí. Molt bé, i ara te vull demanar també un disc.
1: Un
0: disc que t'amoli molt.
1: Per exemple, m'agrada bastant, un poc més modern, no sé, però Animal y Satisfecho, de la versió X. També és un poc més nou, però té cançons molt bones.
0: Molt bé, i... Ja tinc que demanar una cançó.
1: Una cançó.
0: Una cançó. És difícil, ja sé que és difícil. Però això ho feim. Perquè...
1: És que ara, per exemple, clar, com que m'ha anat la cançó ara i m'ha vist darrere que estic escoltant més, que és Un Domingo Especialment Triste de Biznaga, que quan està en canyera, però les lletres són bastant potents. I...
0: De qui? De
1: Biznaga, es diuen.
0: Ah, la sentim.
1: Aquesta és la darrera que ha vingut, perquè clar, que venia escoltant-la i ja és...
0: Bueno, la posarem.
1: Si no, també una que m'agrada molt. La Dècada Tareguera és un grup que fa versions de Los Chichos, me sembla. I tenen-se de... Ah, com es diu? No molt famosa.
0: De Libre. Libre.
1: No, Dame Veneno, que quiero morir.
0: Ah, Dame Veneno.
1: En versió punky està molt divertida.
0: Ja ho veig, crec, ho veig, crec.
2: ¿Y a ti qué te pasa?
3: Nada.
2: ¿Tienes mala cara? Claro, necesito picarme. Joder, muertes, ¿ya empezamos? Si no me pico, ahora reviento. Vosotros seguid la ronda.

0: Val, molt bé, no sé si vols afegir qualque cosa més. Si vols dir qualque cosa més, deien Esther Cas.
1: Que vingui la gent, si no sé quan sortirà això, però si arriben a temps a veure'm dia 3 a Mallorca.
0: A Mallorca, que és a Palma, que actuau,
1: A
0: a sa...
1: Algaida.
0: Algaida.
1: A la sala es diu l'Acadèmia Concert i tothom està convidat.
0: Val.
1: Crec que sí.
0: I, bueno, i després per Menorca pues ja
1: Mallorca de
0: esperem que
1: moment
0: hi hagi...
1: ara no hi ha res, però després segur que
0: Bueno,
1: cau.
0: si hi ha plou sempre, ja veurem i qualque cosa
1: Si
0: caurà,
1: plou
0: no?
1: sense caure febrer, març, per ahí.
0: No sé, crec que ja deva... Bueno, ja s'haurà. Ara crec que prest hi ha promedi de concerts a Music Box, i no sé si gener, no sé si hi haurà més cosa, crec
1: Sí,
0: que
1: ara
0: sí.
1: toquen Fornaris i Escombra amb
0: Una
1: l'estat
0: setmana...
1: d'alerta i això, però després no sé.
0: Bueno, ja veurem, ja es veurà, però sembla que sí que hi ha qualsevol moviment. I bueno, pues, res, molt contents de que hagis vingut
1: Gràcies a vosaltres
0: aquí.
1: per comptar-me totes.
0: Res, mos veiem por ahí, en qualsevol. I res, moltes gràcies a tothom. Molta salut i molt de punk.
1: Moltes gràcies, Pere.
0: I fins una altra.
1: Merci.
0: Vinga,
1: Adéu.
0: salut.
2: A Eivissa, amb el canvi de mil·lenni, van succeir una sèrie d'estranys esdeveniments que es van mantenir en secret

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sé quin serà espectacular.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i el mes de febrer, espàrecs. A Menorca tenim tres espècies d'espargueres silvestres. La més coneguda i preuada és l'espargueres de menjar. El nom ja ho diu tot. Es tracta d'un arbust d'un color gris blavós armat d'unes grans espines rígides. I els espàrecs són, de fet, els brots tendres que surten d'una tija o tronxo subterrani que es diu rizoma. Els espàrecs comencen a sortir a finals de gener, fins a finals de març, principis d'abril. No hi ha, però, cap any ben igual. El que he vist és que quan els mesos de desembre, i sobretot gener, les temperatures mínimes són molt baixes i seguides, que és quan fa gelades, llavors s'atura el creixement i retarda la seva sortida. Que hagi plogut molt o no, sembla que hi té poc a veure. Quan anem a cuir espàrrecs, és important no estirar-los des de baix. Hem d'agafar només la part que ens hem de menjar. El que queda acabarà fent mata i espigarà, donant lloc a unes floretes que després passaran a ser fruits, que són unes petites bolletes que segurament haureu vist qualque vegada. I que, per cert, són tòxiques, aquestes bolletes. Els espàrrecs, però, són comestibles i se solen fer en truita, per exemple, però la manera que jo m'agrada més és amb un bon oli aigu amb ceba porrera, alls, un pot de julivert, un ou escaldat i quatre sopes, boníssim. Recordar, però, que si aneu a cuinar, heu de respectar l'entorn i cuir només per consum propi, que n'hi ha d'haver prou per tothom. Per acabar, m'agradaria fer una referència a la seva etimologia, és a dir, d'on ve la paraula espàrrec, i, segons el diccionari Covemoll, el seu nom ve de llatí asparagus, amb el mateix significat, i, de fet, la forma normal, original, catalana, és espàrrec, conservada a les Balears, o sigui, com ho deim nosaltres. La forma espàrrec, que presenta doble R, seria deguda probablement a la influència del castellà espàrrego. Au, ja ho sabeu, a menjar espàrrecs.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: I'm so happy.
1: Radio Far.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest en aquesta setena edició. En aquest moment tenim, seguts amb nosaltres, en Marijo Ribas, que... En aquest... Marijo, encantat.
1: Com estàs? Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
0: Mm-hmm. Com és treballar amb la família com a subjecte fotogràfic?
1: Pues, és un poc difícil. Mm-hmm. De fet, ja volia incloure... Vaig treballar també amb arxiu familiar, o sigui, com amb imatges que havia fet amb un pare, des dels seus primers viatges també a Andalusia, i volia fer també fotos actuals i incloure un retrat, per exemple, de mon mare, perquè mon pare pues, tenia mil retrats d'ella durant els 70, 80, 90, però volia incloure un retrat d'ella actual.
0: Val.
1: I va ser molt difícil retratar-la, perquè era com retratar mon mare, no? Com
0: a... Tot el pes que té, el sí. Que has dit, vull dir, sí, complicat.
1: Sí, però bé, va ser molt emocionant. De fet, això, recercant també l'arxiu familiar, tant meu com és de mon pare, jo vaig plorar fent aquest llibre. Al final has de prendre decisions, moltes vegades no se queden fotos només per la qualitat fotogràfica, sinó el millor pel pet simbòlic o narratiu que tenen una darrere una altra, no? que crec que fan això, una narració, un corpus que li dona forma en el llibre també com a objecte, que a nivell conceptual tingui un pes ja no només visual, diguem.
0: Clar. Hi ha algú en aquest procés d'obrir l'arxiu familiar, de treballar amb els familiars, de pensar el concepte del foraster, que està ressignificat després d'aquest llibre, o què penses ara sobre el concepte de foraster?
1: Sí, part d'aquest projecte, de fet, també va ser un vídeo que no presentaré avui, però que està obert online, que se tracta de... Bueno, un exercici molt senzill. Vaig demanar gent tant d'aquí com d'allà que me definissin de forma breu el concepte foraster. I crec que part d'aquest procés, o sigui, per jo va ser molt interessant, però també era obrir un debat a gent que potser no s'havia plantejat aquest pot simbòlic tan fort que podia tenir abans i encara ara, potser ja es queda més desdibuixat, durant els 70, 80, 90 era molt més pesat, però sí, jo crec que va obrir a lo millor algun debat i inclús alguna presentació que ja he fet, després s'ha generat un debat que ja no és al voltant del llibre, sinó és un poc al voltant del concepte, no? Sí, que també pues, a nivell transversal toca temes d'identitat, de llengua, de classe,
0: de territori, de, clar, clar, clar. Crec que també hi ha molta polisèmia, no?, en aquest sentit. Un poc, i trobes que les imatges que integren el llibre també són polisèmiques en aquest sentit?
1: Sí, a veure, juc amb molt d'estereotips, però estereotips que d'alguna forma se visualitzen de forma com a molt evident i alguns d'altres que són quasi impostats, no? Com a, hi ha una, unes fotos d'una fèria rociera que fan a Mallorca que clar, és tot molt impostat, perquè en realitat tu no veus normalment una nina disfressada de sevillana un abril normal a Mallorca, no? Però és com que s'està performant, diguem, d'alguna forma. I sí, entra dins el cliché, però que al final és un cliché molt, molt distorsionat en el que és el dia a dia. I crec que això també és interessant.
0: Total. Parlant un poc sobre els formats que t'interessen, al llibre hi ha fotos analògiques, fotos digitals. Tens preferència o t'estimes més treballar sobre el concepte i la idea o t'agrada més, bueno, enfocar determinada part del projecte en digital o quin format te sents més còmode?
1: Sí, jo sempre faig fotos en digital, però sí que és vera que les primeres fotos que havia fet eren analògiques, perquè de fet encara no tenia càmera digital quan vaig començar aquest projecte. I després, com hi ha moltes d'arxiu familiar, pues eren directament en diapo, que això vam fer l'exercici de treure la màquina de diapo, veure-les en gran, tal, després escanejar-les, seleccionar-les, netejar-les, perquè moltes estaven també un poc pas tens, no borrades, però tenien uns colors tal, algunes els hi he volgut mantenir perquè també ja tenen un caràcter, no? Així, però sí, crec que també és un poc s'imprenta dels tens, que un poc diferencia, perquè inclús algunes fotos que són actuals, els elements que surten podrien ser els anys 70 podrien ser els anys 2020 però justament el format, la qualitat ja t'ubica temporalment en l'espai.
0: Clar, hi ha molta objecte, molta com es diu? Mucha huella simbòlica en este libro, a més de retrats i jo crec que com dialoguen els objectes i les escenes amb els personatges, amb les persones que...
1: Sí, és vera que per ser un àlbum familiar tampoc no surten tantes persones, o sigui, surten bastantes, però hi ha molt d'objecte, molt d'espai interior, bastant de paisatge. Fa anys vaig escoltar una conferència de Martin Parr que deia que l'àlbum familiar era Smiling Propaganda. I clar, en el meu àlbum familiar no tot era Smiling Propaganda, també hi havia... bastant de paisatge, de fet també hi havia fotos sexis de mon mare, o sigui, hi ha calces senceres de mon pare de fina, ligera de ropa, o sin ropa directament. I això també ho he volgut incloure. I després m'interessa molt també en aquest projecte, com en altres, objecte souvenir, com allò que t'emportes d'un lloc que simbolitza aquell territori, però que simbolitza la teva experiència en el territori. No només, vull dir, que has volgut seleccionar tot allò que se t'ofereix per endur-te que teva i que te suggeres que allò, no? I això, anar a cases dels meus famílies a Andalusia i trobar aquests souvenirs, que series de res souvenir que jo triaria de Mallorca, per exemple, hi ha un Cristo crucificat amb una columna d'òrica jònica, no sé què és, i posa Recuerdo de Mallorca, que és, en quin moment va triar això? Perquè clar, és que eren temporers, o sigui, anaven allà a currar, no era com han gaudit d'unes platges espectaculars o d'una paella a un mirador de la tramuntana.
0: Feina, i en aquest sentit també penso que l'experiència migratòria interna i la idea de lo foraster també se plasma, no?, en aquests objectes.
1: Sí, tal qual, tal qual. I jo trobar-me-los en un territori que m'és familiar però tampoc no és meu, és com, sí, hi ha com una distorsió rara i m'agrada també posar el focus en això. Crec que és interessant, sí. I que clar, aquests objectes se mesclen pues, amb fotos familiars, amb estanteries plenes amb prestatges de llibres random, que sí, hi ha com un diàleg interessant entre aquests objectes també.
0: Pensa en la idea del xarnego, no?, també, sí. A Catalunya, i que sempre també està molt associada a algú que és de fora, però que moltes vegades aquesta persona està travessada per una... per un no lloc, no? Com ets estranger al lloc d'arribada, però també quan te'n vas al puesto d'origen ja ets un estrany. Trobes que hi ha alguna cosa de so en aquest llibre?
1: Sí, totalment. De fet, a Catalunya, per exemple, en Paco Candells, als anys 70, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit, que se deia Els altres catalans. I justament xerrava, no?, d'aquest desplaçament que té a veure, pues, això, amb una qüestió identitària desplaçada, amb una qüestió lingüística d'adaptació o no, però en canvi crec que a Mallorca o inclús a Balears diria que ha estat un tema que no s'ha treballat tampoc molt a nivell conceptual. I després, recentment, també, per exemple, el discurs que va fer en Eduard Solà en els Premis Gaudí, crec que va ser que va reivindicar pues, el seu avi també, no sé si andalús, crec, que va arribar a Catalunya i era analfabet, no? I com que gràcies a un procés d'educació pública i d'immersió lingüística, ell havia arribat a guanyar un Premi Gaudí fent un guió d'una pel·li que a més representava una classe alta, sé que ell no formava part.
0: Sí,
1: o sigui, jo crec que apunta un poc en això, també és meu llibre. Vull dir que en realitat jo l'estava traient just quan això també va fer aquest discurs, també m'ho va fer plorar, però igual, en moments emotiu, emocional, no sé... Però sí, crec que apunta també un poc en això.
0: Parlem de referències estètiques, autors que t'interessen. T'has basat en algú que hagis vist que t'hagi agradat o ha estat més un procés de viatge intern cap a la teva família i els seus orígens?
1: Sí, o sigui, sí que és vera que tens referents de fotògrafs que m'interessen, que són fotògrafs actuals i tenen aquesta mirada pues, com a quiche humorística, diria, i després alguns que a lo millor han treballat aquesta Espanya profunda, com podrien ser, pues, no sé, Cristina García Rodero, Nes Smith, que va fer com a Spain dels anys 60-70, no? Però clar, tenien aquesta mirada etnogràfica, i al final això té una mirada més d'àlbum familiar, que, vull dir, que és una etnografia, però que jo he anat a un bar de muntanya de caçadors, però jo he anat de sa mà del meu cosí. Vull dir, jo
0: era part del paisatge.
1: Un poc, sí. O com a mínim tenia una mà familiar que feia que jo no fos un element tan disruptor que pot ser una dona de 20 anys fent fotos allà, caure, pues ningú m'hagués fet ni cas, però en canvi, com el meu cosí també s'estava demanant cervesa de sa barra, però mira, pues una mas, no
0: clar,
1: passa res.
0: Clar.
1: No? I sí, crec que això fa que sa mirada sigui diferent.
0: Te va costar fotografia en aquest sentit, en aquest context, o vas tenir plena confiança en el que estàs fent?
1: Que aquestes fotos pues jo ja t'he dit que eren un poc fotos familiars, inclús de gent que no coneixia, no? Que hi havia en el bar, que de fet eren tot homos, i sí, era un poc raro, però jo en un bar on la gent estava amb uns nivells d'alcohol un dia d'entre setmana qualsevol, que venen de caçar o que venen d'agafar oliva, tot bruts, el bar ple de caps de cèrvol i d'animals que han caçat, bé, però jo sé que era com un lloc estrany dins de tot, poc familiar, però sí, tenia per allà els meus cosins, però... I tampoc m'acostava, perquè era com, bueno, pues estic aquí, pues, tampoc amic d'aquesta gent, no ho faré, pues vaig a fer fotos. I sí, no sé, inclús era una forma com d'aproximar-me, no? Que te xerrava, no, que tal, i com que a vegades la gent també li fa gràcies a la protagonista, que sí...
0: ha estat un procés llarg de diversos anys de fer fotos, de revisar àlbums i de més. Com te trobes ara amb el producte acabat i com l'han rebut els forasters que l'integren?
1: Bé, sí, és veritat que ha estat un procés d'anys. El vaig començar a presentar, bueno, sí, va sortir aquest any per febrer, primavera, març va ser més, i el vaig presentar per primera vegada en Esbaluart, i sí que és veritat que al final bastanta gent que va venir, pues, que ja formava part del llibre, o sigui, no va venir tant de nou, tot i que se va generar diàleg, hi va haver, bueno, gent que no l'havia vist i gent que no coneixia, òbviament, però no he aconseguit presentar-ho, per exemple, m'interessava molt en alguna... la Casa Andaluza, alguna associació, per generar un debat també des d'un altre lloc que no fos com tan, diguem, intel·lectualitzat, o no fos tan un marc artístic, fotogràfic, que pogués generar aquest debat, i siguent sincera, hagués volgut, però no he arribat. O sigui, he demanat fer presentacions, no m'han fet molt de cas. Vull dir, encara entenc que estic atents, vull dir que no fa ni un any que l'he presentat i que entremig he fet altres projectes, i al final pues, també les hores del dia són les que són i la gent, que, vull dir que tampoc no... Però sí que m'agradaria poder, a través del llibre, generar aquest debat a un altre context més foraster, diguem, o no tan intel·lectualitzat, millor dit.
0: Més popular.
1: Més popular, sí, sí. I que gent que es pugui sentir apel·lada també pugui donar, que pugui ser una eina, no?, de debat.
0: Total. I que es pot fer feina també amb l'arxiu familiar, no? Que no és només un smile album, com es deia a part, sinó efectivament també un recull de records i de bones fotos, també, segur.
1: Sí, gràcies. Sí, sí, i fotos que no necessàriament són bones, però que igual retraten un moment, una època, un context, i és bastant significatiu, no? Inclús, pues, jo què sé, els pentinats que duien, quan s'agrupaven, encara que fos en cibern, davant de sa casa, tots asseguts en cadires de petites, de fusta, no? Com que moments col·lectius que potser no s'adonen en un altre lloc, però que segur que més d'una persona li semblen familiars, tot i que no sigui la seva família, que
0: total,
1: està ja asseguda.
0: De l'aquest costumbrisme també que ens ha evitat a tots.
1: Sí,
0: a
1: exacte.
0: Marijo, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Radio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

els corrents que va trobant.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far.

van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, on m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé, no ara. I jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va, so, va fer so, i aquesta neta de la compra, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3/4, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Montemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoi.
0: A Montmoi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Anna i tenen els al·lots i calen calderer. Però sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornet. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Treballuja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Treballuja queda a mitjorn. De la mosca Treballuja m'avisa que la fustam i quan te hi vaig a Cristo, creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Treballuja no m'ho la fotran. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Treballuja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Treballuja queda a mitjorn. Para no, para no,
1: para no.

0: Els al·locs i cal encaldaré. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori, mitjornet. Para no, para no, para no, para no. Treballo ja queda a mitjorn. Para no, para no, para no, para no. Treballo ja queda a mitjorn.
1: Will I fly down this aisle, fervent with tenderness, with this song?

0: És que és massa organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És massa organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

salgo per aquesta autopista notturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén.

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vent sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vent sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.